0: babe.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Universitat.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ulls.

0: pagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Tradicionarius.
2: Punt i seguit.
3: Folk.
4: L'any 2005 es va publicar Les cançons de Mataró 1932-2005, un disc que donava mostra d'un treball de recerca dels anys 30. Reflecteix l'esforç i la cura en què treballava l'obra del cançoner popular de Catalunya. L'àlbum és un projecte variat i atractiu, adreçat a tots els públics, molt lluny dels documents espessos per erudits. Hi va participar tot Mataró, de corals a grups de rock i de bandes de música a flabiolaires. Tradicionarius punt i seguit avui comença amb el Testament d'Amèlia, en versió dels Analgèsics i el Quartet de Sant Simó. Veu acompanyada d'una insòlita i difícil combinació de flabiols i flautes de bec.

Un drama estripat fins al màxim que es canta damunt d'una de les melodies de més bellesa de la cançó tradicional catalana, el Testament d'Amèlia. Avui, Tradicionarios Punt i Seguit dedica un espai a les cançons de Mataró 1932-2005, un CD que es va publicar fent un gran esforç i no ha tingut la difusió ni el ressò que mereix. Ens el va recomanar Liliana Tomàs, la neta del mestre Joan Tomàs, i ens el va aconseguir Dani Álvarez, del grup La Coixinera. És un recull de cançons tradicionals catalanes del Maresme cantades per diversos grups i solistes.

0: Sí.
1: Jaume, aquest programa, Punt i a Part, quan el fan?
0: Punt i seguit. És Punt i seguit. I l'estan fent ara, ara mateix. Engega la ràdio.
1: Però a quina emissora?
0: La que tinguis més a prop. Corre, abans que s'acabi.
1: Mil gràcies, Jaume.
0: Punt i seguit. No te'l perdis.

el llogater aprofitat, interpretat per la coral La Nota, acompanyada per instruments de vent de l'agrupació musical del Maresme. Una cançó poc coneguda d'un marit a qui un llogater li posa banyes. El disc que avui escoltem és la reproposta pel segle XXI d'uns materials centenaris recollits als anys 1932 i 1933 pel mestre Tomàs i Esteve Albert, per compte de l'obra del cançoner popular de Catalunya. L'any 2021 va ser dedicat al mestre Joan Tomàs i el 2022 a l'obra del cançoner popular de Catalunya. Per tant, el disc està molt vigent. Abans del llogater aprofitat, havíem escoltat Don Lluís de Montalbà, un drama interpretat pel tenor Josep Fadó i el cello i mandola d'en Rafael Sala. Continuem amb un clàssic del nostre cançoner, La Sileta, un argument en picardia que ens serveixen a ritme de rumba catalana en Rafaelito Salazar i els seus Paté de Ron. Cançons de Mataró recollides als anys 30 i versionades al segle XXI, avui al Tradicionarius Punt i Seguit.

Banda de música i coral per la cançó Una visita a Sant Mus. La banda de l'agrupació musical del Maresme i la coral La Nota. Una cançó de plec per Caramelles i festiva, arranjada per Ivo Uller en aquest disc Les cançons de Mataró que avui escoltem. Ara un tema pacifista titulat Don Joan i Don Ramon, les 29 llançades, on un fill recrimina a la mare que l'hagi fet anar a la guerra. La versió és del grup Relc i Primavera per la Pau.

0: Tradicionarius punt i seguit. Tot el folk ben a prop.
1: Si tu

Genís Maiola, un veterà de la cançó catalana, conjuntament amb Magda Huguet i grup, recreaven pel segle XXI una cançó recollida als anys 30 pel mestre Tomàs a Mataró. Les transformacions, de la que s'han fet tantes variants a casa nostra i arreu des del temps dels clàssics grecs. L'Hereu Riera és un clàssic de la cançó tradicional catalana que el grup La Coixinera d'en Dani Álvarez en fa una versió amb so contundent del segle XXI. Un altre drama que apassionava per la seva truculència.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Felicitat Casa Nadal.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
2: Matrícula.
0: 39.297.

0: 2002. Felicitat Gasa Nadal. La Feli.
1: Abrieron una zanja en el mismo campo, pero así a una distancia. Una zanja para meter los cadáveres que ya no podían quemar, que se acumulaban, que morían muchos cada día. Estaban a montones. En ese campo de Belsen, nosotras estábamos en una habitación, no sé las que éramos, quizás 600, no sé. Y no había sitio tampoco. Y durante por lo menos una semana que estuvimos allí, yo me acuerdo que estaba contra la pared, al lado de una ventana, y estábamos así.
2: No tenía sitio para estirar, ¿no?
1: Claro, al cabo de un día o dos de estar así, pues tienes que salir por alguna cosa u otra. Y lo que veo al salir, una fila de hombres detenidos como nosotros, que llevaban el traje rayado también, y que llevaban cada uno en la mano un cadáver, cogido por el pie o por la mano, no sé, y lo arrastraban en la fosa, allá abajo, lejos, que lo habían hecho la fosa. Y otra fila, que subían, vacíos, que no llevaban nada, y así, durante dos o tres días, hicieron eso. Claro, al ver aquello, ya a mí se me quitaron las ganas de hacer nada. Ya me volví para... porque eso hace una impresión muy grande. Me senté otra vez allí y no dije nada. Pero la chica esa, que era muy joven, pues también, cabo de un rato, se conoce que también le pasó lo mismo. Salió y se fue allí y enseguida volvió. Vuelve y los ojos le saltaban de la cara y me dice, ¿has visto, Feli?
3: ¿Leu sentida? ¿Has visto, Feli? És ella, és la Feli, la Felicitat Gasa Nadal. Per primera vegada podem sentir-la i ha estat gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà. Aquest fragment forma part d'una conversa més llarga que enregistra la Neus Català per recuperar el testimoni de la Felicitat Gasa i de 49 dones més i que recull la Neus al llibre de la resistència a la deportació. La Felicitat, la pallaresa comunista membre de la resistència, arriba a Ravensbrück perquè la Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva. Després de passar 5 mesos per diverses presons franceses i 5 dies de viatge infernal en un comboi de bestiar, arriba a Ravensbrück, com ens explica el Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: Va arribar a Ravensbrück el 18 de maig de 1944, com tots els presoners que entraven en un camp de concentració perdien la seva identitat, eren deshumanitzats, va rebre el número 39.297. Va ser ubicada a la barraca número 15 i posteriorment, com tantes deportades, doncs va ser enviada a treballar en aquests comandos de treball per contribuir a la indústria de guerra a Alemanya.
5: A Ravensbrück, les dones són destruïdes físicament i emocional des del moment d'entrada. Se'ls desposseix de la seva identitat, convertides en números i sotmeses a condicions infrahumanes. Viuen amuntegades en barracons, pateixen fam, fred i malalties, i les fan treballar com a esclaves sota el constant abús de les guardianes, les aufsegerinen, de qui us parlarem en un altre podcast. És la deshumanització absoluta, com explica la mateixa Felicitat Gasa.
1: En ese mismo campo he visto yo también una periodista. Allí, después de las alambradas, que era tan grande, aquello era un campo grandísimo, grandísimo, el campo de Belsen, enorme. Había un montón todavía de cadáveres que habían quedado, quedaron muchos, porque ¿sabes? Cuando llegaron los aliados, pues no habían podido terminar, no habían tenido tiempo. Esa chica, una chica que estaba sentada encima de los cadáveres, igual que eran como un montón de leños, igual que un montón de leña, ¿eh? De troncos, ahí estaba sentada, se conoce que estaba haciendo un reportaje.
3: El sistema concentracionari nazi estableix una xarxa extensa i implacable de camps amb diferents funcions. Camps de trànsit, com el de Drancy a París per a la deportació massiva, camps de presoners de guerra, camps d'extermini, com el de Treblinka o Auschwitz, destinats a la mort sistemàtica de milions de persones, i camps de treball forçós. També hi trobem els comandos, que són un petit camp de concentració que depèn d'un de principal, o bé escamots de persones deportades que treballen en l'exterior d'un camp en fàbriques o en la construcció d'infraestructures.
5: El 1939 es construeix Ravensbrück, un camp de treball esclau exclusiu per a dones, una singularitat dins el sistema nazi que subministrava mà d'obra esclava per a més d'una cinquantena de comandos de treball annexos, com en recorda la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones.
6: Ravensbrück està dissenyat específicament per elles, perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina, perquè hi havia tasques en aquells moments que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens.
7: Moltes deportades romanien poc temps a Ravensbrück perquè les enviaven a treballar en aquests comandos externs, a fàbriques d'empreses com AEG, Henkel, Mercedes-Benz, BMW, Skoda o Continental AG. Només són alguna de les empreses que van treure profit econòmic de la mà d'obra esclava de les deportades pels nazis. Moltes altres es van enriquir en aquest període col·laborant amb l'estructura del nacionalsocialisme, com ara Hugo Boss, Allianz, la Fanta de la Coca-Cola, Bayer, BASF o la Volkswagen. Altres companyies van decidir utilitzar directament la mà d'obra esclava dins del camp perquè era més rendible. No havien de traslladar les dones a treballar.
5: Així ho fa la Texlet, que era una empresa d'aprofitament de teixits i cuir propietat de la mateixa SS. Les dones confeccionaven metres i metres de tela de ratlles i per als uniformes militars. També la Siemens. A la fàbrica que la Siemens estableix a Ravensbrück, les dones deportades produïen interruptors, micròfons, telèfons i altres components per a la indústria bèl·lica alemanya fins a l'extenuació. Aquest treball esclau, a més d'explotar-les fins al límit físic, formava part de la brutal política nazi de deshumanització i mort lenta de les dones i dels seus fills i filles.
6: Els nens que van entrar al camp, sí, com qualsevol altre, diem-ne, target, anem a parlar d'aquesta, ja d'aquesta manera tan freda i tan bèstia, com qualsevol altre target de població concentracionària, si els podien utilitzar, doncs els utilitzaven. Els nens, per les seves manetes petites, com he dit, podien ser molt bons treballadors amb determinades manipulacions, més que de munició, sobretot aquests petits instrumentals elèctrics de l'aviació, etc. Si no, si era una boca més que alimentar i que, a més, no tenien la fortalesa d'altres tasques, aquells nens morien irrevisiblement de gana, de fred, de malaltia. És evident que no feien res per salvar cap nen malalt. Inclús episodis de nens que són maltractats o estavellats contra una paret, perquè això era una manera també de castigar. No és que específicament anessin a matar nens, és que senzillament els deixaven morir perquè no els interessaven per res, però si podien, que això ja era un gran dany per a aquelles dones. Evidentment, per l'home, que potser, pel pare, que potser estava en un altre camp de concentració, quan ho va saber també era un gran càstig, però és que la mare ho estava vivint en directe. Però, a més, de vegades encara hi havia un càstig més afegit, que era castigar la dona fent mal en aquella criatura.
7: La Montserrat Armengou recull al documental L'infern de les dones el testimoni de la Charlotte Kroll, una deportada a qui li toca treballar a la fàbrica d'armament de la Siemens al camp.
8: Pel sol fet de llegir el nom de Siemens, encara se'm regira tot per dintre. Els grans teníem els dits massa gruixuts i, segons què, no ho podíem fer. Llavors ho feien els nens. Lògicament, aquella canalla no podia entendre el que feia, ni per què ho feia. I, a més, de tant en tant, rebien una bona bufetada. Eren nens petits que haurien hagut d'estar jugant, en comptes que la Siemens els explotés. Com es pot comprar res de la Siemens?
5: Fent gala del cinisme més pervers, a l'entrada dels camps de concentració es llegeix el lema «Arbeit macht frei», el treball et fa lliure.
7: A partir del 44, per les necessitats de la indústria de guerra, aproximadament el 70% de les dones que entren a Ravensbrück són qualificades com a aptes per treballar pel Reich i són enviades a treballar als comandos exteriors.
5: La Felicitat fa màscares de gas al camp satèl·lit de Hannover-Limmer.
4: En aquell moment, doncs, les necessitats, la guerra estava al final, els alemanys eren conscients de que podien estar perdent la guerra i van intensificar moltíssim la producció de material de guerra i la utilització de presoners, i en el cas presoneres, com a mà d'obra. La Felicitat va ser una d'aquestes presoneres que va ser obligada al treball forçat i amb altres 1.000 dones va treballar en una cadena de muntatge per l'empresa Continental que fabricava màscares de gas.
5: La Felicitat i fins a 1.000 dones més fabriquen màscares per protegir la població civil alemanya en cas d'atacs amb gasos. En aquest comando coincideix amb la lleidatana Maria Maranges i la seva germana Pepita, les germanes Maranges.
4: a través d'algunes memòries, alguns escrits d'algunes de les companyes de deportació, hem pogut esbrinar alguna dada sobre la personalitat i el caràcter de la Felicitat Gassa. Una de les germanes ceretanes nascudes a la comarca de la Cerdanya, les germanes Maranges, posteriorment al seu alliberament, van escriure un petit relat sobre la seva deportació a la Neus Català.
3: La periodista Anna Canyi ens llegeix el fragment.
9: Aquesta noia era d'una energia invencible. Durant el nostre martiri infonia confiança i fermesa. La seva seguretat en la victòria del bé sobre el mal, que els exèrcits aliats guanyarien a la bèstia nazi, influïren en el nostre esperit i ens agafava a les mínimes possibilitats de resistir i guanyar.
3: Segons el testimoni de les germanes Maranges, es fa evident que la Felicitat no era només el nom propi de la Feli. Amb una energia invencible, encomana optimisme i esperança a les seves companyes, l'espurna de la supervivència. Sobreviure és un acte de resistència.
5: I encara hauran de resistir molt més. La Felicitat i les 1.000 dones que formen part del comando de treball de Hannover-Limmer són obligades a marxar a peu fins a un tercer camp, el de Bergen-Belsen. El trajecte que fan sense menjar és de més de 60 quilòmetres. Ella ho recorda així.
1: Que nosotros nos llevaron desde Hannover, que trabajábamos en un comando de trabajo, a Belsen, a pie, naturalmente, como hacía, en columnas, 3 días. 3 noches durmiendo en la arena, donde nos encontrábamos, que se hacía de noche, allí nos aparcaban y a dormir encima, en el suelo. Por el camino venían otras columnas, nos cruzábamos con algunas otras columnas de hombres, que los conducían a otro campo. Eso lo he visto yo, cuando los había que no podían andar, ya no podían más, como nosotras también. Y a los que ya no podían andar más, había los capós con un palo así de largo, a palos para que caminaran. Y cuando alguno no podía andar más, pues se quedaba tumbado en el suelo. Y venían los alemanes atrás y con la pistola los acababan en mitad del camino y se quedaban. Eso, claro, eso lo hemos visto. Y nosotras también habíamos tenido un poco de cansancio, de agotamiento de eso, ¿sí? Y claro, eso nos pasó. Esa misma chica, la Mónica, pero que no sé cómo se llamaba, no más Mónica, pero no sé, otra cosa. Pues esa misma chica ya no podía más. Dijo, déjame, yo me es igual, ya no puedo andar. Ya no puedo andar más, me es igual que me maten. Y yo digo, por la mujer, ¿no? Y la cogimos, yo la cogí por un brazo y le dije a otra chica, María, cógela porque así a ver si... Mientras tanto se le pasó y llegamos a Belsen. Claro que al llegar a Belsen era un campo de exterminación, ya lo vimos enseguida, porque al ver aquellas chimeneas que eran del Fur Crematoire, ya lo vimos.
3: 62 quilòmetres a peu i sense menjar. La Felicitat, amb la seva energia invencible, fa el cor fort per tirar endavant ella i, a més, ajudar les companyes més afeblides, salvant la vida de la Monique.
4: També deportada catalana, implicada a la resistència a la zona de Perpinyà, coneguda com Mònica Gené, Monique Gené, casada amb un lleidatà, però que va estar implicada a la resistència a la zona de Perpinyà i van coincidir en aquest comando en el qual treballaven 1.000 dones.
5: La Felicitat aconsegueix que la Monique arribi viva a Belsen.
3: Durant els darrers mesos de la guerra, Bergen-Belsen es va convertir en un camp de mort i envien presoners i presoneres d'altres camps de concentració que estaven malalts o que ja no servien per treballar i milers de supervivents de les marxes de la mort. El camp d'extermini de Bergen-Belsen ha quedat com un símbol dels horrors de l'Holocaust.
5: Un cop dins de Belsen, la Felicitat com la Monique formen part del grup de dones que rebel·len davant l'exigència dels nazis d'arrossegar els cadàvers de les seves camarades a una fossa comuna. Aquest moment el narren tant la Felicitat com la Monique Gené en els testimonis que va recollir la Neus Català. Escoltem la Monique Gené amb la veu de la periodista Maria Lara.
10: Cuando vieron que los aliados iban a entrar, nos exigieron que sacáramos aquella montaña de cadáveres y que los lanzáramos a una zanja para que los aliados no los pudieran ver. Entonces hicimos una protesta general y nos negamos rotundamente a hacer eso. Una amiga mía, de hecho, intentó coger uno de estos cadáveres y se quedó con un brazo en la mano de lo descompuestos que llegaban a estar. Se produjo un acto de rebelión enorme. Fue entonces cuando entraron los aliados. Exactamente el 15 de abril a la 1 de la tarde, nosotras fuimos liberadas.
7: Més de 50.000 persones moren a Bergen-Belsen. Només en els primers mesos de 1945, abans de l'alliberament, 35.000 presoners i presoneres hi perden la vida. L'amuntegament de persones, la manca d'aliments i la nula higiene causen epidèmies de tifus, disenteria i tuberculosi. Recuperem de nou la veu de la Felicitat Gasa. Com explica l'alliberament al camp de Bergen-Belsen?
1: Cuando lo liberaron el campo, los primeros que evacuaron fueron las que tenían, las que estaban enfermas, las que tenían mucha fiebre, que tenían el tifus. Estábamos todas juntas, ¿eh? Pero yo he visto a una mujer. Eso también es una cosa que te queda clavado. Y se quería que la llevaran enseguida. Y salió afuera, desnuda, completamente desnuda. Yo nunca he visto, jamás en mi vida, he visto un esqueleto andando. Es la impresión que produce. Un verdadero esqueleto, porque eso era más que los huesos. Claro, en general era eso. Pero esa mujer se tenía de pie fuera, cerca de la ambulancia, porque quería que la llevaran. Pero mira, te hacía un efecto. Cuando la veías andar, esta articulación de la cadera, que parecía dos bielas de una máquina, cuando se mueve a sí misma, una impresión exactamente un esqueleto.
7: Quan el 15 d'abril de 1945 l'11a Divisió Armada del Regne Unit entra al camp, descobreix 60.000 presoners i presoneres malaltes i mig mortes de fam i piles de cadàvers sense enterrar.
5: La Felicitat Gasa Nadal sobreviu i és repatriada a França.
4: Va tornar a França dos dies després, el dia 17 de maig, en un camió, i la van portar a París. I com tants i tants deportats, tant homes com dones, va passar per l'hotel Lutetia de París, on se'ls feia una revisió mèdica per comprovar l'estat físic, moral, psicològic que duien després d'aquesta terrible experiència patida a la presó i a la deportació.
5: Va tornar a viure a la zona de Bordeus i va continuar militant al Partit Comunista Francès. No abandona l'activisme polític, tot i el nou context de la Guerra Freda.
11: La Felicitat va continuar vivint a la regió francesa de la Gironda, però va poder viatjar en ocasions a Espanya per visitar la seva família, tot i que en tot moment va estar vigilada per la policia.
7: L'any 1952 li és atorgat el títol de deportada resistent i el títol de membre de les forces franceses de combat. A més, el govern francès els atorga una pensió i assistència mèdica.
4: Hi ha un informe mèdic d'una revisió que li van realitzar l'any 1953 on s'indica que el seu estat físic general és molt deficient, que havia patit moltes seqüeles de la seva estada als camps nazis i que tenia el cor molt cansat.
5: Un cor que, tot i el patiment que li van infligir, continua bategant sense abandonar els seus ideals fins als 95 anys. Escoltem la mateixa Felicitat Gasa.
1: No tenien de comer demasiado, porque claro, nos daban la comida de la tropa, pero nos hizo mucho daño. Yo, desde luego, hasta allí aguanté. Aguanté moralmente, aguanté bien. Ahora entonces ya no. Si no, ves, esta también la solidaridad de las camaradas. Si las camaradas no me habrían llevado, yo allí me quedo. Ya, entonces ya había perdido todo, ya no tenía más resistencia. Ya decía, marcharos, dejadme, marcharos vosotros, dejadme a mí, yo no puedo más. Porque allí, pues todo, diarrea y vómitos y diarrea, pues ya tenías una solución. Porque allí comimos patatas crudas con tierra. Tenéis tanta hambre. Y nosotros habíamos visto dónde ponían las patatas los alemanes, las ponían en sillones dentro de la tierra. La habíamos visto desde lejos.
12: Paja, primero paja y después...
1: La habíamos visto desde lejos. Claro, y al liberarnos, al abrir el campo, pues nosotros tiramos a las patatas enseguida y las cogimos todas las que pudimos. No era muy fácil porque la tierra estaba helada, pero no importa. Y las que podíamos sacar, uno, dos o tres, pero cocer, no teníamos nada para cocerlas, pero ni tiempo tampoco, porque tenías tanta hambre. Pues las comíamos así, crudas y con piel y la tierra.
4: La Felicitat va morir l'any 2000, 95 anys, prop de Bordeus, a Langon.
7: És la història d'una dona que, exiliada, decideix lluitar per combatre l'invasor nazi i sobreviu a l'infern. Sobreviure, com un acte de resistència.
4: Però hi ha moltes, moltes històries de catalans, de lleidatans, de pirinencs, que van estar a la resistència i que van ajudar a alliberar no París, no Tolosa, però sí ciutats mitjanes i petites que fins i tot tenen carrers al seu nom, perquè van ser les persones que van expulsar els nazis i els col·laboracionistes de la ciutat, i aquí no en sabem res.
0: Nom.
9: Felicitat Gasa Nadal.
0: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
9: 14 de maig de 1945.
0: Situació.
9: Alliberada.

0: Cardedona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensburg.
1: En aquests podcasts hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Felicitat Gasa Nadal, gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. A més, hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
2: També hi han participat la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones. I també hem escoltat el testimoni de la Charlotte Kroll, cedit per TV3.
1: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Hostafrancs, de La Bon, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
2: Heu escoltat les veus de Maite Oger, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida, una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors, amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canya a la producció, amb Abel Porroy i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Innovació.
7: Hola, sóc la Cristina Mur, directora de Cugat Mèdia i Ràdio Sant Cugat.
8: I jo sóc el Joan Miquel Fernández, director estratègic de Cugat Mèdia.
7: Joan Mi, a Cugat Mèdia vam ser una mica pioners obrint nous canals de comunicació amb l'audiència més enllà de l'antena, no?
8: Doncs sí, vam ser dels primers que vam tenir domini web. Primer penjaven allò de la graella per veure què fèiem cada dia. Després va aparèixer l'streaming, després la web dinàmica en notícies i vam anar creixent. Coses importants que hem fet, per exemple, tu havies tingut una PDA o algun tipus de dispositiu anterior als mòbils actuals? Doncs hi havia gent que sí que en teníem i nosaltres vam fer una versió web per a aquestes agendes. Aquella tecnologia després es va aprofitar pels primers telèfons intel·ligents i l'any 2008, quan ja vam incorporar el vídeo allò seriosament, va ser un d'aquells salts qualitatius per explicar una mica el que fem nosaltres, que és explicar al ciutadà què passa a la ciutat.
7: Jo quan vaig entrar, les xarxes socials eren anecdòtiques, un acompanyament, però avui dia és una eina absolutament imprescindible. De fet, ens ajuden a connectar amb públics que potser no ens escolten des de l'antena, però que sí que estan a les xarxes socials. També és veritat que ens han obligat a dominar el vídeo, per exemple, o altres maneres de comunicar. I que ens obliguen a treballar en un temps rècord, perquè l'audiència avui vol saber què passa en temps real.
8: Això és una mica el que passava amb la ràdio abans, no? Que la ràdio era immediata i ara ho tenim amb les xarxes. S'han convertit en primers altaveus per dir les coses, informar de les coses.
7: Tenim un cas molt entrenat, com és el WhatsApp, que vam posar en marxa fa uns anys. En què consisteix, Joami?
8: És la pregunta clau que ens fan, jo crec, que la resta d'emissores i molts mitjans. Nosaltres hem invertit i invertim, jo crec que temps i esforços, en tenir aquest canal alimentat d'informació. Cugat Mèdia, com altres mitjans, el que fem al matí i al vespre és enviar una notificació amb les últimes notícies, recomanacions a l'infopodcast per tenir aquesta comunicació directa, de vegades inclús bidireccional, que vam posar en marxa fa uns anys perquè vèiem el WhatsApp una eina imprescindible per comunicar-se i, per tant, nosaltres hi havíem de ser.
7: Aquí, quan has dit bidireccional, és la clau també. És una eina per nosaltres per comunicar-nos amb l'audiència i que ens expliquin coses que nosaltres potser ens perdem de la ciutat.
8: El tema de la IA, que també ens treu la son, ens ha canviat tot. També aquí marquem un posicionament, però nosaltres ja hem començat a desenvolupar aquestes eines, no?
7: Sí, jo tenia molt clar que havíem d'aprofitar les oportunitats que ofereix la IA i per això de seguida vam desenvolupar una eina pròpia per fer transcripció i subtitulació automatitzada. La meva obsessió era agilitzar processos pesats, però també tenia molt clar que la veu i el criteri sempre seran humans. Nosaltres no estem delegant ni mai delegarem el criteri editorial.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: El dol i la necessitat natural de superar les pèrdues significatives.
10: El dol és una resposta natural a la pèrdua de persones significatives a les nostres vides. És un procés emocional que implica diverses etapes, com la negació, la ira, la negociació, la depressió i l'acceptació. Cada persona viu el dol de manera diferent i no hi ha un camí correcte o incorrecte per superar-lo. És important permetre's sentir el dolor, buscar suport emocional i donar-se el temps necessari per sanar. Les activitats commemoratives i rituals poden ajudar a processar la pèrdua i trobar un nou sentit de normalitat.
6: Salut activa.
11: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: El dol és un procés principalment natural, necessari i té una funció adaptativa davant de la pèrdua d'algú que ens és, no, que ha sigut significatiu. El dol, quan parlem d'etapes, sí que està molt ben, no? Ens orienta molt pels moments que pot passar la persona, però en realitat no hi ha una qüestió de temps. Hi ha persones que necessiten tota la vida, necessitaran, i no és cert que el primer any és el més difícil i després es va suavitzant, sinó que just a vegades és a l'inrevés. No? Com més temps passa, més malament em sento, més s'aguditza la meva pena, perquè més conscient soc de que aquella persona no tornarà mai més. Per tant, respectem els temps de cadascú en aquest procés, no?, més subjectiu, més individual de sentiment de la pèrdua. Perquè hi ha moltes variables en aquí. Hi ha des de quin tipus de vincles mantenia amb la persona.
13: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós del Bages. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. En mobilitat, una incidència en un tren a l'entrada de Girona està provocant retards de més de mitja hora a la R1. La circulació es fa per via única entre Girona i Flaçà i alguns trens poden quedar aturats abans d'arribar al tram afectat. La incidència afecta els combois entre Figueres i Barcelona Sants. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. I al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas de camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans, de manera preventiva, per evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per una ruta alternativa. El govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijóo i la direcció del PP ja han anunciat que participaran a les concentracions del 2 de setembre en suport a Ceuta i en defensa de les fronteres espanyoles. Els agents rurals han activat aquest divendres el nivell 3 del Pla Alfa a 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementa arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural. En els municipis afectats queden suspeses les activitats amb risc, tot i que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. També es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge a Elx, on es van registrar banderes independentistes, on es van requisar banderes independentistes i un menor va ser reduït i detingut. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força i el Barça assumirà la defensa del menor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

De tots els amors d'estiu que hi ha hagut a tota la vida cinematogràfica, nosaltres avui ens quedem amb el de gris, cinematogràfic i teatral, perquè, de fet, la pel·lícula, que potser és la que tots ens ha vingut al cap quan hem sentit aquesta cançó, amb l'Olivia Newton-John, amb el John Travolta, fantàstics i estupendos, tots dos amb moments mítics i icònics ja del cinema i de les nostres retines, doncs la pel·li que va estrenar-se a Amsterdam, estic llegint, el desembre del 1978, o sigui, imagineu-vos a Amsterdam i, a més, a l'hivern, en ple hivern, en ple Nadal, el desembre del 78, estava basada en un musical que ja es deia Gris i que ja rolava des del 1972. Per tant, ja us dic, escena teatral, escena cinematogràfica, amor d'estiu. Així comença Gris, amb un amor d'estiu que després té continuïtat al llarg de l'hivern, perquè, bé, recordeu, no?, una mica la història, és el Dani Suco, que és una mica macarrilla, ell, amb el seu grup d'amics tots, bueno, interessats pels cotxes i poca cosa més, que coneix a una noia dolceta, una mica recatada, que és la Sandy, no? I això passa a l'estiu, en un lloc amb terra de ningú, amb terra neutral, en què cadascú pot ser realment tal com és, fugint de prejudicis i d'imatges, doncs, preconcebudes, i són naturals, i s'enamoren, i passen unes nits fantàstiques d'estiu. Però, clar, després torna cadascú a la seva vida i en els seus rols habituals, no? Una parella que, en principi, en una relació normal o en un dia a dia normal no encaixarien. S'acaben trobant fent curs al mateix institut. I, clar, aquí salten les guspires, hi ha tot el xoc entre les dos, no?, els dos grups d'amics i, en fi, una pel·li molt divertida, un musical, això sí, però tota una referència, no només cinematogràfica, sinó també, doncs, referència pel que fa al món dels musicals. Amb Gris, amb aquest Summer Loving, hem volgut començar avui un programa que promet.

0: d'escoltar aquest final. De fet, teníem els tècnics cantant a pulmó, perquè aquesta cançó se la sap tothom. Bé, no sé, perquè el Jordi és molt jovenet, eh? Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Primer de tot, bon dia. I segon, jovenet, jovenet, ja no sé, jo si
0: no
1: ja encaixaria.
0: Eh? Què tal, què tal?
1: Ah, doncs mira, de Cardedeu estem molt, molt bé, tots molt enamorats aquí a Cardedeu.
0: Sí? A l'estiu, a l'hivern, escoltes tot
1: ara. Bueno. Doncs bueno, tal com has explicat, aprofitem una mica que anem a dir espiritualment la setmana que ve, ja és setembre, ja espiritualment s'acaba l'estiu, per preguntar-li a la nostra audiència avui per als amors d'estiu, amors que hagin viscut, no cal que sigui aquest estiu, que ens expliquin històries, que ens expliquin a les seves experiències relacionades amb els temes d'amors d'estiu.
0: Doncs sí, i convidem, volem moltes veus i molt diferents, perquè sí que tenim moltes veus a vegades al programa d'oients molt jovenets. Jo crec que es viu diferent un amor d'estiu quan tens 16 anys, que quan ets més gran, o recordant els amors d'estiu d'antes, d'abans, que també era
1: exacte,
0: diferent.
1: Exacte.
0: Perquè avui no hi havia siguin, WhatsApp, ni xarxes.
1: No cal que siguin històries d'aquest estiu passat, poden ser, m'agradaria moltíssim que fossin històries de fa 40 anys, de vaig conèixer el meu marit a l'estiu, a Calella de Palafrugell.
0: Sí. Segur que n'hi ha d'aquestes, amors d'estiu que després s'acaba consolidant, i bueno, d'altres no, però que després es mantenen en relació. No ho sé, hi ha de tot. No volem entrar en interioritats. Avui, Jordi, no et preguntaré massa coses. Tu explica'm el que vulguis. Avui és moment que parlin els oients, no? Que ells són
1: anònims. Avui és moment de donar veu a les històries. Acabin bé o no, perquè els amors d'estiu ja és el que tenen, que a vegades potser duren el que l'estiu.
0: Clar. Jordi, com hem de fer per participar?
1: Doncs, com hem estat dient tota la setmana, ens podeu enviar les vostres històries tant per l'Instagram del programa com al WhatsApp del programa, que és el 696-164-665.
0: Molt bé. Doncs vinga, parlarem avui d'amors d'estiu, recollirem les vostres històries, que poden ser melancòliques, poden ser felices, com vosaltres vulgueu, però sisplau, explicar-nos-ho. I nosaltres hem triat aquest tema que ens ha vingut, és el primer que ens ha vingut al cap, el Summer Nights, de fet es diu Summer Nights, de la pel·lícula Gris, però si busqueu amor estiu, és que us surt una quantitat de cançons xules, que vaja, qualsevol hagués pogut arrencar programa i, de fet, n'anirem sentint també al llarg de l'Obert per Vacances. Val, Jordi, ens tornem a parlar a les 10.
1: Ens veiem a les 10.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara m'han agafat ganes a mi de veure la pel·lícula. Ves que aquesta tarda, com que ja és divendres i comença el cap de setmana, no em posi Gris a tot drap, allò tranquil·lament, en plan relax, amb una beguda fresqueta i menjant alguna porqueria d'aquelles xules que ja donen a entendre que s'ha acabat l'estrès de la setmana. Un pla pel cap de setmana, veure Gris o qualsevol altra pel·lícula d'aquelles que vulgueu repescar. Vinga, va, que passaran altres qüestions aquí al matí i us els expliquem en forma de breu sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sembla que aquests dies entra en vigor la nova llei que se'n diu de la jubilació flexible i que regula això, el període de jubilació pretén aportar flexibilitat en quant a dates i d'alguna manera o altra fer que els jubilats doncs, estiguin més actius. Jo us ho dic molt a l'engròs, però ara en parlarem amb un especialista en el tema. Després tindrem 5 minutets per despertar el nostre català amb aquest podcast tan xulo que ens porten sobre la llengua catalana des de la Nova de Reus. Anirem a Girona perquè allà ens estan preparant un seminari de tàctica i tècnica esportiva centrat en l'esport femení, un seminari a nivell internacional que aplega especialistes i segur que ens surten idees molt interessants en aquest sentit. A Premià de Mar ens diuen que aquest cap de setmana se celebra la 53a edició, de l'Aplec de la Sardana. Tot una cita de cada estiu a Premià que nosaltres avui volem visitar. I després, fent rutes de muntanya, com cada divendres, avui ens perdrem pel parc del Montnegre, per allà per Tordera. Els companys de Ràdio Tordera ens explicaran ben bé quina és la ruta i què necessitem i quina dificultat té. I acabarem a Rosselló per recomanar-vos que abans de que s'acabi l'estiu heu de provar de fer alguna cosa amb fils. A la botiga Núvols de Fil de Rosselló ho tenen molt clar i tenen, vaja, totes les varietats que us pugueu imaginar per fer costures, per fer brodats, tot el que cal, un projecte molt personal de Rosselló. I així tancarem el programa i tancarem ja la setena setmana. Avui és divendres. Benvinguts a l'Obert.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, que anem cap a Girona, com és habitual. Girona FM, saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, a finals de l'estiu i encara hem de lamentar una altra mort a les platges. Ha mort un banyista a la cala d'Escudelà, a Tossa de Mar.
1: Sí, en aquest cas això va ser ahir. Avui, en aquest cas, ho actualitzem explicant una altra notícia, que és que la Garrotxa reclama que Interior incorpori els 20 Mossos d'Esquadra que es va comprometre perquè són molt necessaris. El Consell Comarcal, en aquest cas, reclama a Interior que incorpori agents perquè, diuen, en falten 14 dels 20 a què es van comprometre. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat aquests agents perquè també se n'han jubilat alguns de més. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot, que a més té les festes d'altura a l'horitzó, i la resta de pobles petits disseminats que cap té policia local pròpia.
0: Tens raó, Pau. Estava a tenir el guió obert d'ahir. Tenia el guió obert d'ahir, em sap greu. Gràcies per la rectificació. Ara sí, amb el guió correcte us expliquem també que queda desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, on vivia una parella amb els fills menors.
1: La investigació va començar a l'abril i va culminar el passat divendres en una operació durant la qual van fer una entrada i registre a la casa. Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també van detectar que tenia la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut a l'home, de 39 anys, i investiga també la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
0: I el Festival Temporada Alta, que celebra 35 anys amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions, 22 estrenes absolutes i que s'estendrà per 9 municipis catalans.
1: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
2: Aquests aniversaris et serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petjoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
1: Una edició que torna a reafirmar la vocació internacional del festival amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes. Un Temporada Alta d'enguany que serà del 3 d'octubre al 8 de desembre.
0: Falten dies, però val la pena que ens ho mirem i anem agafant entrades ja. Perfecte. Pau Villafanya, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: A vosaltres.
0: I des de Cugat Media saludem la companya Eva Garrido. Eva, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem explicant que el govern es reuneix al monestir de les Avellanes per traçar l'estratègia del nou curs polític.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest divendres i dissabte la cinquena trobada de govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, a partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu, on fons del govern van explicar que es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític i donar impuls a l'acció de govern.
0: I en un altre ordre de coses us expliquem que el Camp Nou s'omple d'estelades en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Això va ser ahir, no?
3: El Camp Nou, doncs, aquest dijous es va omplir d'estelades en aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx, on agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. Una part de les estelades que s'han exhibit, que es van exhibir ahir, les ha distribuït l'Assemblea Nacional Catalana, un total de 10.000 repartides per 3 punts dels accessos a l'estadi blaugrana. Ho ha explicat el president de la ANC, Josep Vila.
4: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat, i no només el partit d'avui, i no només el Camp Nou.
3: El Barça ha anunciat també que assumirà la defensa d'aquest menor detingut. La defensa anirà a càrrec del penalista Marc Molins i el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elx.
0: I tanquem explicant-vos que ha mort un home que va ser agredit per dues persones a casa seva a Torelló.
3: L'home de 64 anys que va ser agredit per un home i una dona la matinada del 10 d'agost a casa seva a Torelló ha mort a l'hospital, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili. Quan van arribar, van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 d'agost una dona de 50. La secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vic va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per tots dos. En aquell moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar que la causa estava oberta per assassinat en grau de temptativa, simulació de dret i lesions doloses. La investigació descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
0: Doncs aquestes són les notícies que ens duen a terra barcelonina des de Cugat Mèdia. Eva Garrido, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana també per la Eva. Ja li desitgem, de fet, avui a la companya Maria Lara, que ens saluda des de Terres Lleidatanes, Emunt. Maria, bon dia.
5: Què tal, Núria? Un plaer, benvinguda, també.
0: Et quedes tot el que queda de programa tota la setmana que ve o és només avui que l'Arnau fa festa?
5: És només avui, que ens ha demanat un favor, així que ens toca complir.
0: S'ho mereix, que porta un ritme intensat, bueno, com tots, eh? Com tots a Imunt, no, de fet.
5: I tant.
0: Vinga, va, que comencem explicant que avui fa 9 mesos, ja 9 mesos, que es va detectar el primer cas de pesta porcina africana a Collserola, una crisi que ha afectat especialment el sector porcí.
5: Així és, Núria, i és que comencem amb un bloc del primer sector, perquè sí, com deies, fa 9 mesos que estem en lluita amb la pesta porcina africana arreu del territori, però és que Lleida és on es concentra pràcticament el 64% dels porcs que s'ingreixen a Catalunya. Unió de Pagesos calcula que el sector ha deixat d'ingressar, atenció, 222 milions d'euros durant aquesta crisi. Les cotitzacions han estat bona part d'aquest període per sota dels costos de producció que el sindicat situa actualment en 1,35 euros per quilo. Segons l'últim informe de la Generalitat, les pèrdues del sector van ser de 9 cèntims per quilo al juliol, després d'arribar als 33 cèntims al gener i febrer. En les últimes setmanes, però, el preu del porc viu ha repuntat també a Mercat Lleida i s'ha situat entorn dels costos de producció habituals. La crisi també ha afectat el comerç exterior amb el tancament de mercats com el Japó i també una major pressió sobre els mercats europeus.
0: Parlem ara d'agricultura i és que la Conselleria d'Agricultura ha plantejat a les organitzacions agràries una nova estratègia per tal de combatre la plaga de conills que afecta els camps a la demarcació de Lleida.
5: L'objectiu és estendre a més municipis les caceres intensives que s'estan fent aquest estiu amb actuacions al Segrià Sud i l'Urgell en coordinació també amb les àrees privades de

0: l'oportunitat d'anar-hi, però
1: no,
0: durant...
1: Mai. Però
0: aquest cap de setmana,
1: eh? I vaig, aquest cap de setmana...
0: És impressionant, eh? I és una de les festes que no poden faltar aquí a la demarcació. Doncs aquest cap de setmana, els visitants, si vas, Núria, doncs hi trobareu espectacles de carrer, cercaviles, propostes de cultura popular, música en directe, a banda també de múltiples espais d'artesania i gastronomia. Això és tot el que podeu trobar si aneu algun dia a la Aquelarre de Cervera.
1: És increïble perquè és això, eh? Ja ara surten, que dius, durant l'estiu hem estat de festa, però és que al final de l'estiu, començament de tardor, surten festes majors esbojarrades. Per tota,
0: ara,
1: per tot
0: comencen, ara, ara comencen,
1: sí.
0: També.
1: Ara es revifa tot, com si no haguéssim de començar curs ni res, no?
0: Exacte.
1: Com si encara estiguéssim de vacances. Molt bé.
0: Exacte.
1: Maria Lara, des d'Emunt FM, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
0: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana. Adéu a tots.
1: Anem coneixent, ja ho veieu a poc, eh? Els companys i companyes, els periodistes que fan possible l'Obert per Vacances i que treballen a vegades davant del micro, moltes vegades darrere, perquè això sigui possible en qualsevol de les ràdios locals que teniu això a prop de casa. No a prop, sinó que avui la tenim una miqueta lluny, però no es notarà gens, eh? Saludem la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
2: Bon dia.
1: La Marina parla en nom de Tarragona i aquí ja estem també amb la vista posada en Santa Tecla, tot i que encara oficialment queden un parell de setmanes. Mira, avui hem sabut que els portants dels gegants moros i dels negritos seran els perpetuadors de la Santa Tecla d'enguany.
2: Sí, ja saps, com bé deies, acaba l'estiu, però a Tarragona comencem festes i la ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d'ara i també als d'abans. Noms d'abans com els del Mangarro, el Fava, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufas, el Pajares, el Petit i d'altres de més actuals com el Gordete, els Carnissers, els Algar, el Maginet, el Paio Xavi, l'Alejandro Bufas, el Juanito o el Miguelín.
1: Tots són noms de persones, mostra... eh? Són renoms de geganters, no?
2: Exacte, del col·lectiu conegut i estimat pels amants de la festa. Miquel Ximenis, president dels portants, ha agraït el suport i l'acompanyament dels tècnics de cultura i s'ha mostrat orgullós d'haver fet relleu a tots els gitanos que han estat amb els gegants. L'escoltem.
3: Ell està orgullós i naltros d'ell, perquè, clar, naltros som geganters, però naltros no seríem geganters si no tinguéssim tots aquests avantpassats. Aquests avantpassats dels nostres avis, els bisavis, els nostres tatarabuelos, els nostres tiets. Si naltros, ells no haguessin sigut portadors, naltros avui dia no sabríem res dels gegants. Estaríem molt pendents de la nostra cultura gitana, però no sabríem res d'una altra part d'aquesta cultura gitana, que són els gegants de Tarragona. Llavors, naltros no tindríem ni idea, aniríem a veure les processons, per Sant Magí, per Santa Tecla, però miraríem uns gegants i diríem figures grans, s'ha acabat.
2: I precisament, Núria, també el cartell de Santa Tecla d'enguany està dedicat als 175 anys dels gegants moros i també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa.
1: Ens farem una miqueta pesats, som així a Tarragona amb el tema de la festa de Santa Tecla, no us l'acabem, ja aviso pels propers dies, però a la demarcació, més enllà de Tarragona, també passen altres notícies, no?
2: Doncs sí, les empreses asseguradores, ho vam comentar una mica ahir al programa, van desbordades per les reclamacions a causa del fort temporal a Tarragona, que a efectes pràctics, segons els meteoròlegs, va ser una supercèl·lula, una mesocicló, i és que les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses a falta d'una avaluació global.
1: I encara una notícia solidària per acabar?
2: Doncs sí, relacionada amb les festes de Tarragona, els xiquets del Serratlleu transforma el padrí del Pilar Caminant, que si per cert no l'heu vist mai, veieu-los, un pilar que baixa des de la Catedral de Tarragona fins l'Ajuntament, en una iniciativa solidària en benefici de l'ELA. La Fundació d'ELA Miquel Valls serà la primera entitat padrina i els 500 metres de recorregut es convertiran en l'objectiu de recaptació.
1: Ostres, és la primera iniciativa que monetaritza, en plan, amb finalitats solidàries, els pilars caminant, no?
2: Sí, sí, és el primer cop que passa.
1: Això és nou, això és nou. És un element molt tradicional de la festa major. Potser els pilars de les quatre colles castelleres baixant les escales de la catedral i tot el carrer Major i pujant a l'Ajuntament. És un recorregut, doncs, feixuc, però que ells fan com si no res. És un dels actes més participats i, bueno, particular. Jo això no ho havia vist mai, la primera vegada que es recapta fons amb un acte així tan protocolari i tan habitual de la festa. En parlarem, sens dubte. Gràcies, Marina. Perdona, que m'he enrotllat una mica. Estàs bé?
2: Sí, perfectament. Millor que tu, segur.
1: Oh, això ha fet molt de mal. Gràcies, Marina. Bon cap de setmana.
2: Fins ara.
1: Tanquem així la ronda d'actualitat i ara en sí, entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
4: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Avui mateix, aquest 28 d'agost, entra en vigor la nova regulació de la jubilació flexible, una reforma que busca facilitar que les persones jubilades puguin continuar treballant o reincorporar-se al mercat laboral, però sense haver de renunciar completament a la pensió. En aquest sentit, en volem saber més i connectem amb la companya Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Ella està en companyia d'una advocada laboralista, la Pilar Casas, que ens ho pot explicar tot plegat. Hola, Mariona, bon dia.
1: Doncs sí, tinc aquí amb mi a la Pilar Casas, advocada especialitzada en salut laboral i sòcia de la cooperativa Col·lectiu Ronda. Bon dia, Pilar.
2: Hola, bon dia.
1: Per començar, explica'ns una mica què és exactament la jubilació flexible i què canvia a partir d'avui, 28 d'agost.
2: La jubilació flexible és una més de les possibilitats de compatibilitzar la jubilació amb la feina. La jubilació flexible, que és la que ara es modifica la seva regulació, és aquella que et permet, un cop ja t'has jubilat, poder continuar treballant amb una feina a temps parcial. Fins ara, això només es permetia, aquesta compatibilitat, pels treballadors que anaven a compatibilitzar amb una feina a temps parcial per compte d'altra, és a dir, per treballadors per compte aliena. El que fa la nova regulació que aprova aquest nou Real Decret 416/2026 del 27 de maig i que entra en vigor avui, és que amplia aquesta possibilitat també als treballadors per compte d'altri, per compte propi, és a dir, pels autònoms. Permetrà als autònoms que, des de que es jubilen, puguin compatibilitzar la seva feina amb una feina autònoma. Què passa amb la jubilació flexible? Que aquesta compatibilitat suposa que tu passes a cobrar la part proporcional de la jubilació per la jornada que no treballes. No sé si m'estic explicant més o menys bé. Si jo treballo en una jornada de 60%, doncs cobraré el 40% de la jubilació. Vale? Uh-huh. Sí? I perquè és treballador autònom, aquesta compatibilitat suposarà que mentre treballi com a autònom cobrarà el 25% d'aquesta pensió de jubilació. Hi ha hagut... fins aquí més o menys, uh-huh. Això és el genèric. La primera modificació important és aquesta incorporació de les persones autònomes, aquesta possibilitat de jubilació flexible. Ells ja podien compatibilitzar la jubilació amb la feina, però amb la jubilació activa, que només es pot iniciar quan portes un any jubilat.
1: Deixa'm que et pari un moment... quina és la diferència, així, per tothom, així, que ens orientem una mica? Quina és la diferència entre jubilació flexible, activa i parcial?
2: Vale, bona pregunta. Aquest és l'examen. Mira, la diferència, la parcial, és que tu estàs treballant en una feina i el que fas és et jubiles, però continues amb aquesta feina reduint la teva jornada. I redueixes la teva jornada entre el 25 i el 75%. Però, un cop jubilat, continues treballant. La jubilació parcial també es pot fer abans de l'edat de jubilació, perquè en aquest cas l'empresa haurà de subscriure un contracte de relleu per suplir la jornada que tu deixes de treballar. Però la parcial és continuo a la mateixa feina, redueixo la jornada en aquesta feina i jo ja m'he jubilat. No és que continuï treballant amb reducció de jornada, sinó que em jubilo i continuo amb l'empresa amb aquesta parcialitat de feina, vale? En la mateixa empresa. Sí? Uh-huh. La jubilació activa és la que et permet compatibilitzar la feina amb la jubilació i aquesta jubilació activa ve recollida a l'article, a veure que me'n recordi, 214 de la Llei General de la Seguretat Social i es pot demanar només quan ja hagi transcorregut un any des que t'has jubilat de manera ordinària. Fins fa un temps, per aquesta jubilació activa, només la podien demanar aquells que s'haguessin jubilat amb el 100% de la pensió, és a dir, que tinguessin tot el període de carència, totes les cotitzacions exigides, els anys de cotització exigits, per cobrar el 100% de la pensió. Això es va canviar fa aproximadament un any i ara qualsevol pot accedir a aquesta jubilació activa, encara que no t'hagis passat el 100% de la jubilació. Aquesta jubilació activa, que es pot activar a partir de l'any, és compatible tant amb el treball a temps parcial com a jornada completa. I el que cobres de jubilació són uns percentatges que venen a l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social, depenent de si demores un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys la jubilació, definitiva. Uh-huh. Vale? Si continues compatibilitzant. La jubilació flexible ve a ser més o menys el mateix, però no has d'esperar aquest any. I només es pot amb una compatibilitat amb una feina a temps parcial. No podries fer una jubilació flexible amb una jornada completa.
1: Vale? Vale.
2: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible amb aquests contractes a temps parcials, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. És a dir, uh-huh. Doncs, si tu havies estat compatibilitzant 10 anys, doncs aquests 10 anys servien i les bases de cotització per poder millorar una pensió que igual t'havia quedat una miqueta baixeta. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
1: O sigui, ara...
2: I aquest era un benefici molt important de la jubilació flexible. Uh-huh. Digue'm.
1: O sigui, ara el que cotitzis després d'aquesta jubilació, quan agafes la jubilació flexible, no t'ajuda en la teva pensió, o sigui, no et millora la situació que ja tenies prèviament.
2: No. Exacte. Només millorarà en el cas d'aquelles persones que hagin optat per aquesta opció de jubilació flexible que s'haguessin vist abocats a la jubilació forçosa per causa no imputable al treballador. Per exemple, un acomiadament col·lectiu, per exemple, un acomiadament objectiu, o sigui, qualsevol causa que t'hagi portat a l'acomiadament, a la jubilació que es diu no voluntària, la jubilació per causa no imputable al treballador, aquesta sí que podrà veure recalculada la seva jubilació amb la feina que faci. Tota la resta ja no. Clar, això és un perjudici respecte al que hi havia abans. Abans, mirant-ho més en detall, és molt més beneficiós per la persona esperar aquest any i demanar la jubilació activa, que cobrarà més percentatge de jubilació i que, a més, aquests percentatges de jubilació del que cobres de la jubilació van ampliant-se cada any que vas allargant la compatibilitat i vas cobrant cada cop més, que no la jubilació flexible, que, a més, la millora més important que tenia l'han eliminat. Després també hi ha una cosa, però això és tant per la jubilació activa com per la flexible, que uh-huh. és que la compatibilitat de la jubilació amb aquesta feina no és compatible amb el cobrament del complement a mínims. Això què passa? Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes. Pensions uh-huh. mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar, te'l tornaran a pagar.
1: Vale, perdó que et pari un altre cop. Explica'ns també què és el complement a mínims.
2: T'ho vaig explicar molt ràpid.
1: No, sí. Va molt bé, va molt bé.
2: Vale. El complement a mínims de les pensions és perquè a la Llei General de la Seguretat Social, l'article 59, diu que per un tema de la dignitat en el cobrament de les pensions, i això també té relació amb la Constitució espanyola, amb el dret a unes pensions dignes, estableix que s'han de pagar unes pensions mínimes a la gent. Tinguis les cotitzacions que tinguis. Hi ha uns mínims que qui genera aquest dret a pensió contributiva tindrà dret a cobrar. En aquest cas, en el cas de la jubilació, hi ha uns mínims establerts per normativa que, en base a aquest article, la Llei General de Pressupostos de l'Estat cada any estableix qui són aquests mínims i, segons si tens cònjuge a càrrec, si ets una persona unifamiliar, si el cònjuge que tens no està a càrrec teu, doncs hi ha uns mínims que tu tens dret a cobrar. Si jo he generat una pensió contributiva per la que he cotitzat el que he cotitzat i m'ha quedat una pensió de 700 euros, estic casada però el meu marit no està a càrrec meu, jo tindria dret a una pensió, per posar-te un exemple, de 888,70 euros. Si la que jo havia generat era de 700, jo puc demanar aquest complement de mínims perquè m'arribin a pagar fins als 888,70. Et complementen aquesta pensió, aquesta quantia mínima. Bé, doncs aquest complement a mínims no serà compatible amb la jubilació flexible com tampoc ho és amb la jubilació activa. Quan tu compatibilitzes amb la feina, has de tenir en compte que de la jubilació que cobres, si cobres complement a mínims, te'l descomptaran.
1: Vale, i aquesta jubilació flexible pot ser que les persones que tenen pensions insuficients no, i que realment pues, no poden viure ni amb, aquesta, amb aquest complement a mínims, es vegin obligades a continuar treballant passada una edat òptima?
2: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral i, per tant, incentivar que la gent continuï treballant, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats, per una qüestió de necessitat, a continuar treballant. Això segurament difícilment o rara vegada ho trobarem en gent que cobra pensions màximes. Uh-huh. O sí, depèn de les diferències amb els salaris que cobraven, però és més habitual veure abocats a gent que té una pensió insuficient, veure'ls obligats a haver-se d'incorporar al mercat laboral i a fer compatible de qualsevol de les maneres possibles la pensió que estiguin cobrant baixeta per complementar aquests ingressos i poder arribar a final de mes. Per tant, fer tots aquests canvis que, per una part, faciliten, doncs, si un autònom vol continuar amb el seu negoci i no vol deixar la vol fer un negoci nou, perdona, i no vol deixar de treballar i es vol mantenir actiu, que ho pugui fer, però també hem de tenir en compte que això és una arma de doble filo, que el que pot fer és que gent es vegi obligada a optar per aquestes compatibilitats de pensions amb feines només per una qüestió de necessitat. El que s'ha de fer és això, conjuntament amb polítiques de millora de les pensions que s'han anat fent i han millorat molt els darrers anys, però encara poden millorar molt més perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. Ara et deia, la jubilació mínima són 888 euros. Avui dia, qui viu amb 888 euros al mes? Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva doncs, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat laboral, amb dignitat social, i que es pugui incentivar aquesta equitat intergeneracional, que una cosa no comporti que després perjudiquem per l'altra banda de la piràmide.
1: I així, per acabar així, en molt curt, si haguessis de donar un consell a una persona que es planteja la jubilació flexible, què li aconsellaries que considerés abans de prendre la decisió?
2: Són molts factors. Això, nosaltres quan fem aquest assessorament el fem molt individualitzat, perquè entren des de factors personals, socials i econòmics, a factors purament tècnics. Evidentment, tècnicament has de valorar si et surt més a compte la jubilació flexible que l'activa o que potser la parcial si encara estàs treballant amb la feina, si vols continuar treballant o no i vols millorar aquesta pensió. Bueno, pues, o si et interessa més continuar treballant i accedir a la demorada que no n'hem parlat, perdona, però és que et va afegint un complement a la jubilació per cada any més que allargues l'edat de jubilació, sense jubilar-te a l'edat que et toca. Aleshores, bueno, pues, s'ha de mirar cas per cas i tenir en compte també com a advocats no només el que és més bo per ells des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic, sinó també personal, social i des d'un punt de vista d'ells, pues, això, de com podran arribar a final de mes i com podran fer la seva vida i què els hi pot interessar més.
1: Vale, doncs moltes gràcies, Pilar Casas, per aquestes explicacions i per estar aquí amb nosaltres avui.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mariona, per demanar-nos aquesta entrevista.
3: I moltes gràcies, Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí. Una abraçada forta i bon cap de setmana, també. D'un tema de la jubilació a un altre tema. Torna aquesta píndola de la Nova de Reus, del David Fernández, sobre el català, Desperta el català. És allò per fer-nos conscients, de que a vegades anem a buscar paraules en altres llengües i no acabem d'utilitzar la nostra, la catalana, i realment tenim paraules per tots. Al final d'aquest estiu esperem haver après una mica a parlar millor la llengua catalana. Vinga, va, converses d'aquelles que escoltem així mig d'amagatotis entre el David Fernández i l'Agnès.
4: Escolta, ja has inflat els globus?
5: Sí, ara només falta decorar una mica.
4: Perfecte. Jo he comprat un munt de merchandising aquí baix a la botiga.
5: Vols dir material de la festa, no?
4: Sí, suposo. Gorres, adhesius, polseres d'aquelles de colors...
5: Doncs això és material promocional o simplement els records de la festa.
4: Ja, però merchandising queda més...
5: Més anglès.
4: Sí, no t'ho negaré.
5: A més, fixa-t'hi que si dius material promocional, tothom sap de què parles. Però també s'ha introduït la paraula merchandatge, si vols.
4: Ah, doncs mira, ja tenim el material promocional o el merchandatge a punt. Buf, avui tinc unes agulletes, em fa un mal.
5: Unes agulletes?
4: Sí, ara m'has fet dubtar. En tinc, t'ho asseguro, no t'ho he dit bé.
5: En català n'hem de dir cruiximents.
4: Cruiximents? Aquesta sí que no l'havia escoltada mai, Agnès. Però agulletes, tothom diu agulletes, no?
5: Sí, però en català, d'aquest dolor muscular de l'endemà d'haver estat fent molt d'esport, en diem cruiximents, o n'hem de dir cruiximents.
4: Doncs bé, tinc molts cruiximents per tot arreu.
5: Això vol dir que ahir vas treballar de valent.
4: O que ja no tinc 20 anys. Agnès, corre, corre, que perdrem l'autobús.
5: Vinga, va, a veure si l'atrapem.
4: Uf, hem arribat a temps, eh? Pels pèls, quin agòbio.
5: Sí, sí, però... David, millor dir-ne, quin patiment.
4: Carai, no perds mai pistonada, eh? És veritat, Agnès, patiment.
5: Patiment, o quin neguit, si encara és abans que passi res.
4: Mira, m'agrada patiment, o potser també podria ser angoixa, en segons quins contextos, no?
5: Sí, són dues paraules molt nostres.
4: Doncs això, quin patiment o quina angoixa que fa això de córrer darrere de l'autobús. Apa, aquí l'àrbitre s'ha columpiat.
5: David, deus voler dir que s'ha equivocat.
4: Sí, vaja, que ha fet una mala decisió.
5: Exacte.
4: És que quan m'enfado em surt el que em surt.
5: Bé, com a tothom, de fet.
4: Bueno, avui intentaré controlar-me perquè et tinc al costat, que si no...
5: I això sí que serà notícia, David.
4: Ai, mira quina bona pinta que fan. Vols que comprem alguns tomàquets per aquest vespre?
5: Sí, i després podem anar per formatge.
4: Ai, Agnès.
5: Què passa, David? Que no t'agrada el formatge, pas?
4: Sí, m'agrada molt el formatge, però a per formatge, vols dir que hem d'anar a per formatge?
5: Ui, és veritat, m'has enganxat.
4: En tot cas, podem anar a buscar formatge.
5: Veus, avui estàs expert, ho he fet expressament, eh?
4: Sí, segur. Això demostra que no sempre m'equivoco jo, Agnès.
5: Sí, això ja ho he vist.
4: És que em vas entrenant i al final, mira, em tornaré un expert.
5: I ara em vigiles tu i tot a mi.
4: Això és perillós, eh?
5: Molt.
4: Mira, ja tinc la feina feta, ja m'he apuntat.
5: Doncs jo també.
4: Però jo vaig tranquil·lament, eh? Només vull participar, no penso pas competir, eh?
5: Tranquil, jo també vaig amb aquesta intenció. I això penso que ja està molt bé.
4: Per cert, saps si hi haurà algun speaker aquest any?
5: Doncs no ho sé, però diria que més aviat, en tot cas, hi hauria algun locutor o un presentador, segons què faci.
4: Veus, aquesta sí que la sabia, però tenim tan normalitzat això de dir speaker quan hi ha algú parlant en algun acte, que mira, m'he equivocat.
5: Sí, i ja saps que no sempre cal dir-ho en anglès, que també tenim paraules en català per expressar les coses.
4: I si anima la gent?
5: Bé, si anima la gent, aleshores hauria de ser animador.
4: Caram, tu, quantes opcions? Agnès, vine, t'he d'explicar un cotilleo. És molt, molt heavy, eh?
5: Un què, David? És molt què?
4: Un cotilleo.
5: Vols dir una xafarderia?
4: Sí, un coti, com diuen els detallets.
5: Sí, però els músics són músics.
4: D'acord, una xafarderia, però t'he d'explicar una xafarderia que és molt, molt heavy. Et posaràs les mans al cap, t'ho asseguro.
5: En tot cas, David, molt forta, molt destacada.
4: Ja, però és que és molt heavy. Ja sé que heavy no és correcte, però mira, tothom ho diu així i em surt així, sona bé.
5: Bé, si fos música sí que estaria bé dir-ho així, ja ho saps, heavy metal. Però si no, cal buscar altres paraules, em sap greu. Però va, digues-me la xafarderia.
3: Doncs ja hem despertat una miqueta més el nostre català. Hem pres bona nota de tot plegat. A veure si després posar-ho en pràctica no és tan fàcil, eh, nois? Però bé, gràcies en tot cas pels consells a l'Agnès Toda i al David Fernández de la Nova de Reus. Seguim endavant i ara, des de Reus, marxem cap a Girona. Marxem a Girona per parlar d'esport, però des d'una vessant molt concreta, la formació dels més joves. Entre els dies 7 i 8 de setembre, això és aquest cap de setmana, no l'altre, Banyoles acollirà la novena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. L'organitza la Universitat de Girona i enguany se centra en com haurien d'entrenar les esportistes joves. Per tant, ens centrem en l'esport femení. A més, aquesta edició coincidirà amb el segon Seminari Internacional FemCoach, un projecte europeu que treballa per impulsar, com dèiem, el lideratge femení en l'entrenament esportiu. Vinga, va, que en parlem de tot plegat amb el Pau Villafañe, Girona FM. Pau, hola de nou, bon dia.
6: Hola de nou, Núria.
3: Ja deia, quan et deia bon cap de setmana, jo una veueta en el meu interior deia no, si és que el Pau no marxa avui encara. No, no.
6: Sí, a mi m'ha sorprès una mica, però dic, bueno, ja després tornarem a parlar.
3: Pau, amb qui estàs per parlar d'aquest seminari?
6: Doncs mira, tinc aquí ara mateix els estudis de Girona FM, la Raquel Font, que és la directora de la Càtedra d'Esport i Educació Física, així com també Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, perquè ens expliqui una mica millor en què es basarà el que seríem, diguem-ne, un seminari que està conformat per dos a la vegada. És a dir, són dos, com en aquest cas la novena edició del Seminari de Tàctica i Tècnica Esportiva i a la vegada el segon Seminari Internacional FemCoach, com bé has explicat. Molt bon dia, Raquel.
7: Bon dia, bon dia.
6: A veure, explica'ns una mica, així a grans trets, què s'hi podrà trobar en aquest doble seminari i una mica també el tema que n'hem parlat d'entrenar les joves esportistes, per què heu triat aquesta temàtica.
7: Doncs, bueno, el seminari és en realitat l'activitat final d'un projecte europeu en el que la càtedra participa des del 2023. Aquest projecte ha tingut diferents fases. En la primera fase vàrem fer un estudi per valorar a través d'unes enquestes que es van fer a entrenadores i entrenadors de tota Europa quin era l'estat o quin era el nivell o quines eren les preocupacions de la formació de les entrenadores de joves. I ens vàrem adonar, doncs, com ja hipotetitzàvem, doncs que hi havia mancances importants, no? Que hi havia problemes per accedir, diferències de sou, formació no específica per noies joves, o bueno, una mica anàvem veient que tot això s'esdevenia. A partir d'aquí es va dissenyar, amb aquest consorci d'universitats europees, es va dissenyar una formació per entrenadores d'esportistes joves. Aquesta formació s'ha estat desenvolupant durant tot aquest any la formació la vam dissenyar l'any anterior i durant tot aquest any hi han hagut 40 entrenadores d'arreu d'Europa que han participat en aquesta formació. Aquesta formació començava amb un seminari que es va fer a Grècia, Tessalònica, i llavors hem estat fent un curs online a través d'una plataforma concreta, i ara al final es troben totes aquestes entrenadores aquí, entre Girona i Banyoles, després concretarem si vols una mica el programa, es troben aquí una mica per tot allò que ens hem estat dient a través de les pantalles, doncs va, anem a posar sobre la taula a nivell d'experiències, però anem també a escoltar altres experts, anem a aprofundir en aquells temes que han sortit durant el curs. Per tant, una mica, aquest seminari el que pretén és això. Però aprofitant aquesta avinentesa, el que pretenem també és que impacti sobretot a les entrenadores del territori i entrenadors que puguin estar entrenant a noies esportistes. No? I per què el tema? El tema bàsicament perquè cada vegada més estem posats, la ciència ens està dient que els nois i les noies, o sigui, entrenar a noies no és només una qüestió d'entrenar diferent, sinó que és una qüestió de saber per què i com hem d'entrenar diferent, no? Tenen una fisiologia diferent, tenen unes necessitats psicològiques diferents, tenen un context social a través d'uns estereotips que les condicionen, etc, etc. Per tant, el que farem en aquest seminari serà a partir de la veu de diferents experts, a partir de la veu de entrenadors, a partir d'atletes que han tingut una trajectòria important al llarg de la seva vida, doncs plantejarem quines són aquestes necessitats. Val? I per això dèiem, ostres, pensem que és una oportunitat molt bona perquè entrenadores o entrenadors de la província de Girona, de Barcelona, on sigui, s'hi afegeixin i puguin conèixer aquest punt de vista que no és el mateix a Catalunya, a Girona, a Espanya, a Cap Verd, a Grècia, a Sèrbia o a Polònia, que és una mica els països que hem estat participant en el projecte.
6: La meva pregunta és una mica quins temes han sortit, sobretot durant tot aquest temps, parlant amb les entrenadores i entrenadors sobre com educar a les joves esportistes. Quins temes us preocupen més o hi heu posat especial èmfasi?
7: A veure, bàsicament, temes de fisiologia femenina, val? Molt condicionada en com es desenvolupen i com maduren en diferents moments temporals dins de lo que és la línia cronològica, no? Un noi es desenvolupa més tard que una noia, per exemple, i els efectes d'aquest desenvolupament, d'aquest canvi hormonal, té uns impactes diferents sobre el cos femení, i per tant l'exercici físic que nosaltres fem en funció de l'edat que el fem i el tipus d'exercici que fem té un impacte també sobre el cos femení, que és diferent que el dels nois. Fins avui, però com en tot, s'ha centrat moltíssim l'estudi del cos masculí, i el que hem fet ha sigut fer transferència de totes aquestes dades cap al cos femení, i no és així. Vale? Aleshores, una de les coses que ha sortit és l'interès en aprofundir en totes aquestes característiques fisiològiques de desenvolupament i d'entrenament. L'altra, vinculada, que també ens ha sortit ara en el que dèiem, és com hem de dissenyar tasques per aquestes noies, càrregues, intensitats, com comuniquem, és un altre dels temes que ens ha sortit moltíssim, de quina manera comuniquem igual amb nois que amb noies, bueno, sembla que no, i comunica igual una entrenadora que un entrenador, també sembla que no. Malgrat tot, aquí hem de tenir molt en compte que la individualització serà imprescindible. No podem generalitzar que totes les noies necessiten el mateix, ni tots els nois necessiten el mateix, ni que totes les entrenadores femenines comuniquen igual i tots els entrenadors masculins igual. No, eh? O sigui, tenim molt clar que s'ha d'individualitzar, però sí que hi ha unes característiques que veiem que es donen. I l'altre aspecte que també ha sortit molt és de quina manera podem aconseguir que les noies joves s'adhereixin a l'activitat física. Hi ha un abandonament molt important, més que en nois, o sigui, a l'adolescència tant nois com noies abandonen la pràctica esportiva, però en noies molt més. Llavors hi ha hagut tota una reflexió, un estudi, un buidatge bibliogràfic al respecte de per què això passa i si passa de la mateixa manera a tots els països i per què, no? Una mica són els temes que més han preocupat. A partir d'aquí, què hem fet? Hem portat grans experts en això. Per exemple, hem portat vindrà a fer-nos una conferència, de fet tindrem conferències, tindrem tallers i tindrem taules rodones durant els dos dies que durarà el seminari. Per exemple, ens ve la Núria Puig Brandes, que és la persona que ha sigut responsable dels centres d'estudis olímpics en el Comitè Olímpic Internacional durant els últims anys, i ens parlarà una mica de com afecta aquesta ciència, aquesta part més social, com afecta a les possibilitats de lideratge de les noies. Val? Vindran una noia que és psicòloga esportiva, experta en comunicació, i ens parlarà o ens donarà estratègies, perquè aquesta serà a través de taller, ens donarà estratègies de com podem comunicar amb els esportistes joves, i sobretot si són noies, a la pista. Llavors ve l'Anna Carceller i l'Esther Morencos, que són grans referents de la fisiologia femenina relacionada amb l'exercici físic, val? Una és, a més a més, assessora de la Federació Internacional de Futbol, l'altra és metge de medicina esportiva i és la responsable de l'equip Students First de ciclisme, i llavors ve... Hi ha una taula rodona en la que participen en Víctor López, la Zara Ford, l'Esther Morencos i l'Anna Carceller, que discuteixen una mica sobre la importància de treballar en equip, la importància de treballar junts, fisiòlegs, psicòlegs, vale? I què aporta això. I llavors tenim a la Zara Ford, que ens parlarà de com fer el treball de força, que cada vegada tenim més clar que és imprescindible a nivell de salut i rendiment al llarg de la vida, doncs com especificar el treball de força en noies joves.
6: Com conflueix, en aquest cas, aquest seminari més enfocat a les esportistes joves amb el de tècnica i tàctica esportiva, és a dir, amb l'altre, que és la novena edició?
7: Vale. La càtedra bianualment organitza un seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva. Aquest any el que vam dir va ser, ostres, en lloc de fer aquest seminari, que sempre ha anat molt enfocat al que era... l'aprenentatge, vale? L'aprenentatge de l'esportista, val? Ni diem tècnica i tàctica, que al final és tot l'esport, la tècnica i la tàctica inclou l'esport, vale? Doncs el que hem fet ha sigut donar-li aquesta mirada femenina, val? I per tant hem dit, ostres, doncs val, aquest seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva que fem cada any, aquest any el focalitzem en la mirada femenina, i és la temàtica que hem escollit coincidint amb aquest final de projecte Erasmus Plus Esport Europeu.
6: Per tot el que em comentes, i a veure, no és cap secret perquè tots en som conscients, hi ha molt marge encara de millora i de coneixement pel que parles de l'esport femení, i fins i tot m'ha cridat l'atenció el tema de la comunicació, que pot ser diferent segurament per noies que per nois. No sé si també fins i tot segons l'esport, que pot també ser fins i tot una mica diferent en aquest sentit.
7: Home, completament. Hem de pensar que hi ha esports on la relació entre l'entrenador i l'esportista és directa, per exemple, un bàsquet, un futbol, un handball, un vòlei, perquè l'entrenador està a peu de pista, però llavors hi ha esports com l'orientació, l'atletisme, les curses de muntanya, que l'entrenador no està en el moment de competir. Llavors la comunicació durant la competició és molt diferent. Hi ha esports en què entrenes en equip i esports en què entrenes de manera individual. Llavors la comunicació també és molt diferent perquè et dirigeixes diferent si tu només parles a una sola persona o si has de donar uns feedbacks o t'has de comunicar doncs, amb el grup. Per tant, sí, és completament diferent i és important que hi parem atenció.
6: Doncs ja ho hem sentit, els dies 7 i 8 de setembre, el dia 7 en aquest cas a Girona i el dia 8 a Banyoles, podreu gaudir d'aquest seminari internacional Fem Coach, també a la vegada amb la tècnica i la tàctica, i em sembla, si no m'equivoco, que les inscripcions estan obertes fins al 31.
7: Les inscripcions s'acaben ara, veus? Després sí que és cert que tenim una exposició que serà itinerant, però sí, les inscripcions en si s'acaben.
6: O sigui que va demanat.
3: Pau, moltíssimes gràcies doncs, per aquesta entrevista i moltes gràcies a la convidada també per posar-nos en situació. Pau Villafañe, des de Girona FM, una abraçada, companya, ara sí, bon cap de setmana.
6: Bon cap de setmana. I gràcies a la Raquel Font.
7: Gràcies a vosaltres.
3: Amb aquesta entrevista que ens ha dut a Girona, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Continguts en xarxa.
11: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
12: Claqueta final!
13: És una història de traïció, és una història d'abandono.
14: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
13: ¿Cuál es la pregunta?
11: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
13: Has canviat la cara, Tom, que ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
15: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
12: ¡Jasper!
11: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
16: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
17: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música, cantar de camino al supermercado.
18: Hey, Mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
11: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
19: Estarem junts sempre.
20: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
8: La xarxa.
10: Notícies en xarxa.
21: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara.
10: E-mobilitat, situació tranquil·la avui en la mobilitat, almenys a les carreteres. Només una variant, la P7 a Cardedeu, direcció Girona, deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, dues incidències provoquen retards en la circulació de l'R11, d'una banda, una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i provoca retards de fins a 30 minuts, i de l'altra, DIF ha informat d'una altra incidència provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla, que està causant retards en aquest cas als trens de la línia convencional entre Portbou i Girona. I la inflació repunta a l'agost i se situa en el 4,3% interanual a l'Estat, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment s'explica sobretot per l'encariment dels carburants arran del xoc energètic per la guerra a l'Iran. En canvi, la inflació subjacent baixa una dècima i queda en el 2,9%. I en clau política, el govern es reuneix avui i demà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern d'aquesta legislatura, després de Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós de Bages. Sobre la taula hi ha qüestions com ara les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com és l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida i el Guaire, i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. I al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benite després de bloquejar durant hores el pas dels camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans de manera preventiva per tal d'evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per la ruta alternativa i el govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment a PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijóo i la direcció del PP han anunciat que participaran en les concentracions del 2 de setembre, coincidint amb el dia de Ceuta. I la Policia Nacional ha detingut dues persones a la Jonquera acusades de tràfic de drogues. Els agents van trobar 24 quilos d'estupefaents entre marihuana i cocaïna, amagats en un doble fons del malet. Els dos detinguts han ingressat a presó provisional. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
19: Notícies en xarxa.

Cañada. El carrer de caballers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant amb les galtes l'esquena.

0: ens mira.
1: Avui busquem històries d'estiu, històries que ens aduguin a, més que històries d'estiu en general, històries d'amor d'estiu. I m'ha dit el Jordi, ara m'ho confirmarà, que tenim els oients una mica reticents a compartir la seva intimitat o aquestes històries. Són una mica de vergonyeta, potser, sí. Vinga, va, no passa res, no passa res. Jordi Marescot, bon dia des de Cardedeu.
2: Bon dia un altre cop.
1: Ai, que la gent li fa vergonyeta, no, això d'explicar
2: avui
1: les interioritats, els amors d'estiu.
2: Avui tenim així, la gent, sí, a la gent li costa arrencar avui, perquè normalment rebem més àudios que missatges.
1: Clar.
2: I avui estem rebent més missatges.
1: Clar, per escrit, si no acabes de dir el nom, tampoc no es nota tant, no? Clar, posar-hi la veu ja fa una mica de cosa. Bueno,
2: exacte.
1: Però vinga, alguna història tenim per explicar, no?
2: Tenim alguna història i, de fet, és un missatge que ens arriba des de Banyoles, no direm d'aquí, perquè el missatge comença dient, si us plau, no diguis el meu nom, però en el meu viatge de noces em vaig tornar a enamorar.
1: I fins aquí, no sabem res.
2: El missatge diu això.
1: Otres.
2: Fa unes setmanes vam decidir fer les maletes i marxar amb la meva dona cap a la Xina. Tot i que anàvem de viatge de noces, va passar. Em vaig enamorar d'un altre.
1: Bé, però ja es va quedar. Ja està, no?
2: Bueno, ara ho descobrirem. Enmig d'un mercat a Beijing, ple de gent, de fum i dolors, em va passar algo que no havia sentit mai. Us juro que quan els teus ulls es troben amb algú així, no hi ha marxa enrere. I vaig tornar tots els dies d'aquella setmana. Cada dia anava a buscar-lo al mateix racó del mercat. Els meus amics em deien, això no és sa, t'has enganxat. Però jo només somreia i els hi deia, m'ha passat, ho sento així. Quan vaig tornar a Catalunya, no el vaig poder oblidar. Encara ara, quan algú em pregunta per aquell viatge, se m'il·lumina la cara i els hi dic, sí, amics, em vaig enamorar dels pans Bao.
1: Va, home, va, no es fa això. La gent de Banyoles sou dolents, eh?
2: M'ha passat exactament el mateix.
1: Sou molt dolents, la gent de Banyoles, però, home...
2: Bueno, definitivament hi ha moltes històries d'amor. Hi ha gent que ens ha explicat que s'ha enamorat d'un llibre, que s'ha enamorat d'un lloc, que s'ha enamorat d'un menjar.
1: Molt bonic tot això, molt bonic. Sí, som molt políticament correctes. Que no. Que volem saber històries una mica més tòrrides, home. D'aquestes de que s'acaba. Que saps que s'acaba l'estiu i has d'aprofitar al màxim, perquè després ja no us veureu més. Què vols
2: saber,
1: Jordi?
2: Històries tòrrides i tastar els pans Bao de mà. Aviam, que ara m'he quedat aquí.
1: Doncs mira que era una història ben bonica, la d'aquest col·lega de Banyoles. Era ben xula.
2: Home, no sé si enamorar-se... Depèn de la perspectiva, perquè enamorar-se en el teu viatge de noces potser...
1: Sí, una mica
2: per tu
1: dramàtic.
2: És molt maco, però potser per l'altra persona no.
1: Sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Vinga, que bé, però que ens expliqueu historietes encara que siguin així en final sorprenent o estranyes. Què més?
2: Mira, doncs tenim una altra persona que ens diu que aquest estiu ha viscut un amor tòxic.
1: Ostres!
2: Un amor d'aquells que fan mal, que repeteixen tots els anys i que sempre acaba caient el mateix. Bàsicament és un amor que no és correspost, però per part de la persona que ens escriu. Perquè ens explica que el seu amor d'estiu, bon, més que no sé si seria ben bé amor, potser seria una relació d'assetjament, i és que el seu amor d'estiu són els mosquits.
1: Mira, de veritat, eh? Me teniu farta amb aquests missatgets, eh? No pot ser.
2: La gent té vergonya avui, la gent té vergonya.
1: Sí, però... No ho sé. A veure, no, sempre podeu dir allò de conec un amic d'un amic que li va passar tal cosa i ja està, i queda entre nosaltres.
2: L'amic d'un amic sempre ets tu, sempre.
1: Sí, això se sap, això és veritat, sí. Els mosquits, eh? O sigui,
2: pavau i mosquits.
1: Els mosquits
2: és una relació tòxica perquè, bueno, qui no té una relació tòxica amb els mosquits aquest durant l'estiu?
1: Sí,
2: per
1: clar.
2: Molt que tu els diguis que no, que tinguis les finestres, sempre se t'acaben colant i s'acaben...
1: T'acaben xupant la sang.
2: Bueno, et mantenen despert tota la nit, que al final...
1: Sí, sí. Molt bé, molt bé. Us veig finets, eh? Avui no m'agrada gaire l'audiència que tenim.
2: Avui...
1: Va, mulleu-vos
2: l'audiència...
1: Sou tramposets, sí, sí.
2: Estan vergonyosos.
1: Va, però en sèrio, que no direm noms, ens podeu explicar qualsevol cosa, eh? Qualsevol cosa.
2: Emplacem a l'audiència a que ens expliquin... De veritat, escriviu-nos per Instagram, ens envieu un àudio en al WhatsApp del programa, però volem saber històries boniques, també, d'amors d'estiu.
1: Molt bé. Doncs vinga, anava a dir el telèfon de Tarragona Ràdio. No, recordem el telèfon, recordem el WhatsApp, tot i que jo crec que avui el WhatsApp els àudios no triomfaran massa.
2: Avui els àudios no té pinta que siguin gaire...
1: Bé, també podeu escriure per WhatsApp en escrit, no cal que sigui àudio.
2: Que la gent ens escrigui.
1: Sí? Quin telèfon tenim, Pau? Ai,
2: ara,
1: Jordi.
2: Ara te'l dic, dona'm un segon.
1: Jo també l'hauria d'estar buscant. Mira que me l'apunto cada dia, però me l'apunto en papers diferents que després llenço.
2: Jo me l'apunto cada vegada en el guió del dia i el guió del dia es queda a redacció. I ara mateix...
1: I no pateixis. Jo el dic en antena quan tu el trobis. No pateixis.
2: Ara, mira, te'l dic.
1: Era un 696, segur.
2: Sí. 696, 164, 665.
1: Sí, me'n recordo que acabava així com a difícil. 696-164-665. Perfecte. Vinga, queda explicat. Va, busquem amors d'estiu de veritat. O desamors d'estiu, el que convingui. Doncs Jordi Mariscot, des de Cardedeu, tornem a parlar cap a les 11.
2: Aviam si tenim una història bonica per explicar.
1: Fins ara.
2: Fins ara.
1: Era molt xula la narració, de fet, del Pabau, de la Xina. M'ha encantat, m'ha agradat molt la narració, però clar, ostres, és un plot twist que diuen, no?, d'aquells que no t'esperes. Vinga, va, seguim endavant. Per donar-vos idees, jo crec que qui sí que ha recollit moltes històries sobre amors d'estiu és l'Eric Rossic, el company de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs això, amb ell, jo crec que amb aquest reportatge que ens ha preparat, sí que ens començarem a inspirar i alguna història potser ens pot semblar familiar.
0: Ara que entrem a la recta final de l'estiu, reflexionem sobre el temps, que tot té un inici i un final, i hi ha històries que apareixen i marxen fugazment per ensenyar-nos noves experiències. El bon temps, els plans i l'oportunitat de conèixer noves persones encendint-se una història que molts hem viscut, els amors d'estiu. La distància, la incompatibilitat per estar junts, el retorn a la rutina, són alguns dels motius que poden convertir una història d'amor en un desengany fugaz. Però què tenen els estius que en fan que ens enamorem més fàcilment? Una mirada a la platja, una conversa que s'allarga fins a la matinada, una festa, un viatge amb amics, situacions que potser en un altre moment de l'any no haurien passat. Però a l'estiu sembla que tot va una mica més ràpid, i també l'amor.
3: Bueno, l'amor d'estiu, doncs, en certa manera, té un caire aventurer, no? Idíl·lic. Normalment, sovint neix en moments de distància de la rutina, durant les vacances, quan tens més temps lliure. I alhora, doncs, també està marcat per una certa caducitat, no? Això ens fa, d'una banda, que el visquem amb més intensitat, si també es té present que acabarà, o ens preocupem i potser no posem tot de la nostra part.
0: Històries com aquestes es repeteixen cada estiu. Algunes duren unes setmanes, d'altres alguns mesos. I algunes poques aconsegueixen superar la distància i convertir-se en una relació que continua més enllà de les vacances. Però què fa d'un amor d'estiu que sigui tan especial? Una de les claus que pot ser precisament que sabem que té una data de caducitat. Quan coneixem algú durant les vacances, moltes vegades no pensem en el futur. No sabem on serem d'aquí a un mes, ni què passarà quan tornem a la rutina. I aquesta incertesa pot fer que visquem la relació amb més intensitat.
3: A més, aquestes relacions solen ser fugaces, reflectint una manera, no, de relacionar-se que sovint falta responsabilitat afectiva, fa que cada cop, doncs, aquests amors d'estius siguin més habituals i que es trobin més durant la resta de l'any. Una falta de compromís, doncs, per a que aquest vincle, doncs, perduri. Per tant, d'alguna manera, un amor d'estiu pot ser més aviat una aventura puntual, doncs, que es queda amb això, amb una experiència i una vivència puntual, i que, o per bé o per malament, doncs, quedaran al record.
0: Potser aquesta és una de les grans diferències entre un amor d'estiu i una relació convencional. Durant l'any, l'amor ha de conviure amb la feina, amb els estudis, els horaris, les obligacions i els problemes del dia a dia. Per al sociòleg Sigmund Bauman, les relacions contemporànies són cada vegada més fràgils i canviants. Una idea que encaixa especialment bé amb els amors d'estiu, relacions intenses que poden aparèixer molt ràpidament, però que no sempre aconsegueixen sobreviure quan arriba la rutina. A l'estiu, en canvi, tenim la sensació que el temps s'atura.
4: Per a mi, un amor d'estiu és aquell que arriba gairebé sense avisar. Una persona que coneixes en una època en què tot sembla més fàcil, més intens i més espontani. És un amor que pot durar uns dies, unes setmanes o tota una vida. Potser neix entre postes de sol, nits llargues, converses fins a la matinada, i aquella sensació que el món s'atura una mica. I el més bonic és que, encara que després l'estiu s'acabi, no necessàriament s'acaba el que has sentit. De vegades aquella persona queda com un record preciós.
0: Els dies són més llargs, les nits també, i durant una setmana sembla que només importi el que està passant ara. Arriba un dels moments més difícils, acomiadar-se. Tornar a casa, recuperar els horaris habituals i, sobretot, acomiadar-se d'una persona que potser, només unes setmanes abans, era una completa desconeguda. la distància pot convertir-se en el principal obstacle. Dues persones que conviuen a centenars de quilòmetres, dues rutines completament diferents o simplement la consciència que aquella relació pertanyia només en aquell moment i en aquell lloc.
5: Doncs per mi l'amor d'estiu és una relació romàntica o una il·lusió, no?, que neix durant les vacances. I, bueno, realment, o sigui, sol ser com una experiència intensa perquè és com que hi ha més temps lliure, no? Llavors, es coneix com gent nova i es viu en moments diferents, en plan, de la rutina habitual. Llavors, sí que és veritat que no tots els amors d'estiu són iguals, perquè alguns duren només aquell estiu i després altres que es converteixen en un record bonic.
0: I aquí apareix una pregunta inevitable. Val la pena intentar mantenir un amor d'estiu quan s'acaben les vacances? Potser no tots els amors estan fets per durar. I això no significa que hagin estat menys importants. Hi ha persones que entren a la nostra vida durant unes setmanes i que, malgrat marxar, ens deixen alguna cosa, un record, una experiència, una nova manera de veure les relacions o simplement la sensació d'haver viscut alguna cosa especial. Perquè potser l'objectiu d'un amor d'estiu no és arribar a l'hivern, potser és precisament gaudir de l'estiu mentre es dura. Ara que els dies comencen a escurçar-se i que les vacances arriben al seu final, molts d'aquests amors també s'acomiaden. Alguns continuaran a través d'un missatge, d'altres es convertiran en una fotografia guardada al mòbil i alguns quedaran simplement en la memòria. Però tots tenen alguna cosa en comú. Van aparèixer en un moment concret, en un lloc concret i amb una persona concreta. I potser és això que es fa tan especials, perquè l'estiu, com l'amor, també és fugaç. I quan s'acaba, només ens queda recordar-lo.
1: Moltes veritats ha dit l'Eric Rosique en aquest reportatge i moltes històries d'aquestes que ens agrada escoltar i que potser algú li ressonarà com a que també, no?, forma part de la seva història vital. Vinga, va, no sigueu tímids, expliqueu-nos amors d'estiu, relacions que hagueu tingut, sensacions, en definitiva, no cal entrar en detalls, però sí en sensacions, si voleu, i avui intentarem rascar una mica de minutets perquè abans de tancar programa, cap a les 11 menys 5 o així, doncs puguem, una mica abans, les 11 menys 10, puguem recordar acollir les vostres impressions. Amors d'estiu és el tema del dia que travessa transversalment l'Obert per Vacances d'avui. Però tindrem, ja tenim, estem tenint altres temes de què parlar, perquè a Catalunya passen moltes més coses a part de gent que s'enamora a cada minut. Vinga, va, que marxem cap a Premià. Estic seguríssima que dins les colles de sardanes són tanta gent i estan tanta estona amb les mans agafades que aquí més d'un amor ha sortit, però no sé ben bé si d'estiu. Li preguntem al Manel Ferrer de Premià. Manel, bon dia.
6: Bon dia. Això ens diran els nostres convidats, perquè jo ja et dic, Núria, els nostres oients, que no en sé de ballar sardanes, per tant, m'hauria d'apuntar potser algun curset per aprendre'n. És veritat, ara la Maite, la nostra convidada, està posant les mans al cap i m'està dient
1: no pot ser això.
6: No pot ser això, però una molt bona oportunitat per aprendre'n. Sí. Seria, doncs, venir a aquesta 53a edició d'aquest aplec de la sardana que fan els Amics de la Sardana Premià de Mar i que serà demà dissabte i que avui, a més, ens han vingut a explicar perfectament en Joan Antoni Salinas, que és el president dels Amics de la Sardana, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: I la Maite Llatjà, companya de la ràdio i també vocal dels Amics de les Sardanes. Bon dia, Maite.
8: Què tal? Molt bé. Bon
6: no dia. Pot ser que no sàpiga ballar sardanes.
8: No, és imperdonable.
6: És imperdonable. No,
8: i a més, és que fem cursets tot l'any.
6: És veritat. M'ho haig de posar com a repte per aquest nou curs, quan torni de vacances.
8: Perseguiré.
6: Em perseguiràs fins que n'aprengui. Escolta'm, ara...
7: A més, és molt fàcil, eh?
8: Sí,
7: eh?
8: Sí, i tant.
7: Sí, sí.
6: És a dir, algú que no en sàpiga n'aprèn ràpid.
7: Sí.
6: Però jo us veig a vosaltres que aneu prou ràpids, eh? Quan us veig ballant aquí a la plaça, heu agafat velocitat.
7: Anem al ritme de la música.
8: Tenim anys treballant.
6: Quant temps fa que balleu sardanes, Maite, tu?
8: Jo era joveneta, vull dir que imagina't, no, ni ho vull dir, però molt.
6: I tu, Joan Antoni?
7: Jo també fa molts anys, i de la Junta ja fa 40-45 anys que sóc de la Junta. Sí. Mm.
6: Avui us han convidat a l'Obert per Vacances doncs, per parlar justament d'aquest aplec de la sardana, que d'alguna manera és com el tancament de l'estiu, no?, que feu aquí a Premià de Mar amb les sardanes. Explica'ns una mica com serà aquest aplec de les sardanes per demà dissabte.
7: Doncs mira, serà molt guai, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo crec que serà molt bé, perquè portem d'un any a l'altre treballant per l'aplec, a banda de les ballades de cada setmana, cada mes, i jo crec que estarà molt bé. Molt bé. Sí que passarem una mica de calor, perquè en aquesta plaça fa una mica de calor, però als músics els agrada molt aquesta plaça perquè té una sonoritat molt bona. I ells això ho valoren també, que se senti molt bé la música. I la gent doncs també ho valora, la música. Sí que pateixem o patim una mica de calor, però vaja, això s'arregla amb un ventall i ja està. I després a la dutxa i tranquils.
6: Escolta'm, quantes coples podrem escoltar? Com està pensada una mica aquesta ballada?
7: Doncs de coples en tindrem tres. Primer tocarà la Jovenívola de Sabadell, que, bueno, empalma amb la Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i després la Marinada és el que tanca aquest aplec.
6: Molt bé.
7: Primer toca una. Fa cinc o sis sardanes, ara no ho sé de memòria, hauria de mirar el programa. I després fa una de conjunt amb les dues coples restants.
6: Molt bé. Per tant, es van trobant també entre elles durant tot l'aplec, eh?
7: Sí.
6: Molt bé. Maite, hi ha un moment molt especial també perquè estrenareu una obra, una peça, no?, que us fan per vosaltres, pels Amics de la Sardana.
8: Sí, ara ja fa uns quants anys que cada any se'n fa una.
7: Cada any procurem que un autor conegut ens faci una sardana. Llavors aquest any li ha tocat a, així entre cometes dir, en el Marc Timón, Barceló, que és un noi molt innovador, fa unes sardanes completament diferents del que és una sardana normal, entre cometes.

0: i treballem bé i ens anem intentant fer coses noves. Sí. La plec és molt bonic i la gent li agrada. Sí. S'ho passem molt
1: ara,
0: bé.
1: Anys endarrere teníem, en els aplecs teníem la Cobla Montgrins, havíem tingut també la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, i anem canviant de cobles. Ara, últimament, jo crec que les cobles que tenim són de lo milloret que hi ha, de lo millor, de lo més alt. A banda de cada gust de cada persona, eh? Cada persona té un gust diferent, que els agrada doncs una cobla, jo que sé, la principal de la Bisbal, o li pot agradar la ciutat de Terrassa. Però nosaltres procurem agafar aquestes cobles que ens agrada i pensem que ho fan molt bé. Sobretot la Sant Jordi és de lo primer, de lo primer que hi ha.
2: Núria, què els hi vols preguntar? Perquè em deia la Maite, ara la teva companya de Tarragona la convidaré especialment a venir a la plec. M'estava dient ara fora de micro, eh?
3: Bé, però jo vull ballar amb el Manel. A veure, què us dona? Perquè què us dona el fet de ballar sardanes? Perquè quan us veiem en rotllana, jo n'he ballat però molt esporàdicament, eh? Però jo us veig, els que en sabeu de veritat, en rotllana, i hi ha com una comunió, com un somriure no impostat, una felicitat. Què té d'especial ballar sardanes? Què diríeu, a nivell emotiu?
0: Exactament això, que fa feliç, almenys a mi, jo parlo per mi, i jo em sento molt feliç ballant sardanes. Vull dir, és mirar el cel, agafar les mans, escoltar els companys, és molt, molt bonic. I també, jo li dic per res a Manel perquè n'aprengui, perquè quan t'enganxa, perquè has d'aprendre'n com tot, i primer vas una mica perdut, però una vegada, si t'arriba a enganxar, és que és fantasia, t'agrada ballar, vas a ballar per passar-t'ho bé i disfrutar. I vull dir, nosaltres volíem convidar a tots els que ens escolten, que aquí és petita la plaça, però hi cap tothom.
1: Sí.
0: Val? O sigui que, si voleu vindre a premiar, demà a 6:45 començarem. Després dir que, a banda, que hi ha sortejos, a banda hi ha un sopar, que fem unes botifarres allà mateix, a la brasa,
4: sí,
0: i uns pantomàquets. Bueno, tot està molt bo i ens ho passem bé. Passem una estona molt agradable i molt amena.
1: A veure, treballem molt, s'ha de dir que treballem molt, i gràcies als companys, a les dones i als marits dels companys que som de la Junta, tirem endavant tot el que calgui. Vull dir que fem concurs de colles improvisades, fem la botifarrada que ha dit la Maite, i tot això porta feina. Però vol dir que entre tots ho fem. Ho fem, i sí, ens cansem una mica, però després, posats a ballar, se'ns passa tot. Quan acaba l'aplec estem tots molt feliços, perquè en principi fins ara tot ha acabat molt bé, i jo crec que és hora d'això, el que deia la Maite, disfrutar molt, ballar amb la parella, amb els companys, amb les amigues, amb tothom que vulgui entrar en una rotllana. La rotllana és oberta per a tothom. No pot ser que una persona que no en sàpiga ballar, o que en sàpiga poc, que vulgui entrar i que hi hagi algú que li digui no, aquí no, això no pot ser.
2: Això ha passat, antigament potser passava una mica més, no potser aquí Premià, però aquests aplecs més grans potser passava més antigament.
1: Sí, ha passat a tot arreu, no aquí Premià, sinó a tot arreu hi ha una colla que sí que la gent ha de mirar a on es posa, perquè no és una persona que no en sàpiga gaire, quan sàpiga poc, no es pot posar amb una rotllana que vegi que estan, jo què sé, assajant, perquè és una colla que competeix en concursos, no pot ser. Llavors ja, per exemple, ja altres anys havia passat una colla de joves, com som els nostres fills, molts amics de les filles i fills que tenim nosaltres, que entre ells s'ho passen molt bé, perquè salten, boten, riuen i fan de tot. I llavors que viatja una persona gran, que sap ballar sardanes, però que no té el ritme d'aquests. Llavors, dius, els trenca una mica, però que tampoc no passa res. La sardana és oberta per tothom.
2: Clar. De fet, estem parlant d'aquest aplec de demà dissabte, però mai hem de parlar també de l'aplec de Sant Mateu, que també el tenim a tocar, eh?
0: El mes que ve. Em sembla que és el 29 de...
1: 22, que és diumenge.
0: Sí, és un diumenge. Sempre és quan és Sant Mateu, aquell diumenge més proper. I ja ho tenim a punt, eh? Ho tenim tot preparadet, ja hi ha la samarreta, ja les tenim, les d'aquest any, i allà dalt també, quan arribes, perquè es ve des de Premià, es puja a Sant Mateu a peu, i allà ens espera un esmorzar, també molt bo, i ballar a les sardanes, allà dalt.
3: Molta vida social.

0: social. Molta vida social, sí, veig jo, darrere
1: sí,
0: tot això.
1: Sí,
0: no
1: vull cert.
0: Ballar al
1: sí,
0: final sí, sí, sí. Ve ser una mica, entre cometes, l'excusa per trobar-vos.
1: Sí, sí, per trobar-nos i passar-nos-ho bé. Sí, sí, senyor. Sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: I en aquest sentit hi ha plecs a nivell de tota Catalunya? Vull dir, no sé si l'estiu és allò com a l'excusa també per fer vacances, no?, i per descobrir diferents poblacions. Aneu voltant molt?
2: Sí. I tant que sí que voltem, sí, sí que voltem. No tothom, perquè tothom no pot, però sí que voltem. Anem a molts llocs de Catalunya, i de part de Girona, de Tarragona no se'n fan gaires, i a Lleida tampoc, però que és Girona i Barcelona, les comarques de per aquí, sí que ens enganxem molt amb
1: sí,
2: ells.
1: I
2: tenim
1: pocs,
2: molts companys, sí, sí. Molts amics. Sí.
3: Núria, ja ho has escoltat, Tarragona us heu de posar les piles, eh?
0: Home,
3: ens estaven dient aquí...
0: Tenim els Tarragona Dansa, que ho peten bastant quan van a concursos,
2: sí,
0: però...
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ho hem
0: però
2: sentit,
0: vaja,
2: ja els coneixem.
0: Escolteu, sí, sí. Jo tinc
1: però
0: una...
1: Que vinguin perquè no els coneixem.
0: És que, clar...
3: Digues, Núria.
0: Tinc una pregunta. No sé si tot es pot puntejar. Si qualsevol cançó és apta per ballar-la... com a sardana, bueno, per puntejar. Què creieu?
2: Sí, sí, sí, sí. Hi ha gent que diu que hi ha sardanes que no es poden ballar, ai, perquè són, entre comedes, soses. Totes les sardanes es poden ballar. Totes. Totes.
1: Però sembla que es refereix
2: de pressa,
1: a qualsevol música.
0: Clar, jo
1: no
0: penso en la bomba que estava ja feta feta en plan sardana, en plan ballable, la cançó dels Tallets, sí. el Coti per Coti.
1: Clar,
0: però
1: sí,
0: penso
1: tant,
0: fins
1: tant,
0: i tot en altres cançons que adaptades
3: la morotxa,
0: o sense
3: no? Per
0: adaptar.
3: Exemple, dius ara la morotxa, es podria adaptar a la sardana?
1: Segur.
2: Segurament que sí.
1: A més, hi ha una copla, la contemporània, que ella adapta totes músiques de cinema, músiques clàssiques, les adapta a la sardana. Mm, simplement s'ha
2: sí.
1: d'adaptar.
2: Sí, sí.
1: I si hi ha el 3,
2: sí, hi ha
1: 4,
2: arranjaments,
1: hi ha, sí,
2: hi ha,
1: hi ha el
2: persones
1: ritme,
2: que,
1: ja està.
2: Hi ha persones que fan arranjaments per qualsevol tipus de música sí. i sí, de fet es poden ballar, jo diria que quasi bé totes.
1: Sí. Tot. Sí,
3: sí. De fet, Núria, hi ha una cosa que inclús podríem copiar o inspirar-nos sí. per l'Obert per Vacances en propers estius, ah. perquè el Fem Rotllana, que és un programa que fan els Amics de la Sardana i concretament la Maite amb el Joan Vinyals, que el saludem des d'aquí, que és una cosa que es diu la Postal Sardanista,
1: sí.
3: i cada dissabte, ara els dijous, connecten amb un poble diferent i expliquen una mica doncs, com és la seva colla, quan ballen sardanes, on ballen sardanes. No, Maite, que això també ho feu vosaltres,
1: això
3: feu una mica de mapa no? català de la sardana.
1: Clar que sí. Nosaltres mirem que hi hagi una emissora en aquell poble, posar-nos en contacte i buscar els amics de la sardana d'allà. I llavors que ens comentin i ens diguin com funciona el seu poble.
3: Uh-huh.
1: I explicar com és i què té per això, per fer una postal. I que es vegi cada lloc com és i que t'agafin ganes d'anar a visitar.
3: Clar que sí, sí, està molt ben pensat això.
2: Sí, sí, trobo que va ser un pensament molt positiu de fer-ho. I encara que no tinguin emissora de ràdio, hi han moltes entitats que no tenen emissora de ràdio, molts pobles, mm-hmm. però també es posen o es posem en contacte amb ells perquè ens expliquin doncs, això, què és la seva activitat, què fan, com ho fan... I bé, per això, perquè ens expliquin les seves tasques que fan.
3: Molt bé.
2: Sí.
3: Doncs Maite i Joan Antoni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Us deixem que seguiu treballant, perquè mentre anàvem parlant ens estàvem muntant
1: sí.
3: aquí l'escenari i tot plegat sí, per la plec de demà. Per tant, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos.
1: I moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I veniu tots, val?
3: Molt bé, tots convidats. Gràcies als dos. I Núria, aquí ho deixem, perquè ja avui és el meu darrer dia abans de les vacances. Per tant, és el darrer dia que ens escoltem. Sí, sí, sí.
0: És veritat,
3: sí.
0: Manel, és veritat,
3: sí,
0: que ja
3: sí,
0: comences vacances. Ai, Manel!
3: Exacte.
0: Jolín,
3: em perdré l'última setmana de programa, però bé, ja us escoltaré.
0: Et demanarem un vídeo, et demanarem un vídeo de cara a la setmana que ve, encara que estiguis de vacances.
2: Són merescudes les vacances.
0: I tant,
2: sí,
0: i tant, i tant, i tant. I tant.
3: Sí.
0: Manel,
1: Núria, un plaer.
0: Igualment, igualment, igualment. Escolta, s'ha hagut un plaer, Manel, compartir aquestes setmanes
3: igualment.
0: Amb tu. Una abraçada
3: que
0: molt,
3: molt
0: bé. Forta. Gràcies.
3: Igualment, que acabem de passar un bon estiu. Adéu.
0: Igualment. Ai, que ens van marxant els col·laboradors i tots els companys de les altres emissores. Marxen en certa manera, eh? Es queden els que, clar, els que ja han fet vacances durant els mesos de juliol o d'agost, però el Manel, doncs ara, treballant tot l'estiu, evidentment, ja li tocava marxar de vacances. Vinga, continuarem comptant amb Premià Mèdia, però ja serà en un altre context a partir de la setmana vinent, que, de fet, és la darrera setmana de l'Obert per Vacances. Avui hem tancat les connexions amb l'Onesi que fa amb Premià Mèdia, amb el Manel, ballant sardanes. I ara toca fer una ruta de muntanya. muntanya. Vinga, calceu-vos les botes o les sabates ben còmodes, que no rellisqueu, sí, agafem la motxilla, aigua sobretot, i ens n'anem a fer ruta per a Tordera. Des de Ràdio Tordera ens proposen en aquest podcast de muntanya una ruta que va de Sant Miquel de Vallmanya a Hort-Savinyà. Em costa de dir perquè no sé on estan aquests emplaçaments, però ara ho buscaré, eh? Sant Miquel de Vallmanya, Hort-Savinyà, i és una ruta que entra dins del Parc del Montnegre, també el Corredor i Tordera. Com dèiem, des de Ràdio Tordera, la companya Clàudia Icart té tots els detalls.
4: Avui, en el podcast de muntanya, farem una ruta que està dintre del Parc del Montnegre i el Corredor. Aquest parc està dintre de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta xarxa abasta 102.772,5 hectàrees de 103 municipis. Aquests municipis representen el 22% del territori de demarcació de Barcelona i el 70% de la població de Catalunya. El Parc del Montnegre i el Corredor està situat a la serralada litoral catalana, entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental, i té una extensió de 1.100 hectàrees. Integrat per dos conjunts muntanyosos, el Corredor, al sud, és una elevació discreta i de relleus suaus, coronada pel santuari que porta el seu nom, a 657 metres. Al nord, en canvi, el Montnegre s'alça contundent i presenta les altituds màximes al cim del Turó Gros, a 758 metres, i del Turó d'en Vives, a 760 metres. Les rieres de Vallgorguina i d'Arenys determinen la partició entre els dos massissos, que tenen el punt de contacte al Coll Sacreu. La Mediterrània i la Depressió Vallesana limiten longitudinàriament el parc, i la Riera d'Argentona i la Tordera ho fan transversalment. Tordera acull part del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, amb 3.510 hectàrees, que representen el 42,33% del terme municipal. El nucli urbà d'Hort-Savinyà es troba dins d'aquest espai i és que la ruta d'avui va de Sant Miquel de Vallmanya a Hort-Savinyà. Abans de tot, preguntarem a en Josep, una persona que ha fet aquesta ruta. Li preguntarem per què la va triar, què és el que més li va agradar i amb qui l'ha fet i si l'ha fet recentment.
5: La vaig triar, bueno, com una alternativa a un camí per anar a passejar els gossos. Què és el que més em va agradar? Bueno, és una ruta fàcil, bastant transitada, la primera part, fins després de Vallmanya, de l'església de Vallmanya. I bé, tens vistes a baix, que veus tot Tordera, impressiona veure el tamany d'Inditex. No ha canviat gens aquesta ruta, perquè és bastant inamovible. Pot ser que la primera part, de quan ja deixes la carretera principal que portaria Sant Pere del Riu, està molt trencada, perquè hi ha molt de trànsit avui en dia amb el tema de bicicletes.
4: El punt de partida és Vallmanya, que és un poble del municipi de Tordera. Està situat al sector oriental del massís del Montnegre, a la capçalera de la Riera de Vallmanya. Només començar la ruta ja podem veure molta vegetació. I és que per aquella zona és característic veure formacions esteses d'alzines i suredes. També podem veure pinedes de pi pinyer, que són característic del paisatge dels vessants marítims del Maresme. A les parts més altes també hi ha rouredes de roure africà i de roure de fulla gran. En aquesta zona hi ha espècies amenaçades i considerades rares a Catalunya, com ara el fraret, l'estepa d'arenal, l'aspirant estival, l'hipèric i el bruc vermell. Però aquest bosc no només està ple de plantes i arbres. Encara que nosaltres no els veiem, o amb una mica de sort, sí, aquí hi ha molts altres habitants. L'agent rural Sergi Fonseca ens explica quins animals hi podem trobar per aquesta zona i quins són els més habituals que podem veure.
6: Aquest espai de Tordera és veritablement molt interessant des d'un punt de vista de la fauna, bàsicament perquè fem un salt en altitud molt considerable. És molt important i trobarem la presència de porc senglar i també de cabirols com a grans mamífers. Però també com a mamífers mitjans o més petits podem trobar la fagina i el toixó. Aquests dos últims són bastant més complicats de veure, però mira, us proposo que si podeu trobar els seus excrements, potser podeu pensar què és el seu hàbitat. En el cas de la fagina, els excrements són dipositats en llocs alts, visibles, sobre d'una pedra, i en el cas dels toixons, doncs normalment poden ser dipositats en petites letrines, és a dir, clots que no han arribat a enterrar. És una manera d'identificar què és l'espai dels animals. També hi ha una fauna que vola, diguéssim, l'àliga marcenca, la podeu veure, i l'aligot comú. I si més no, escoltar els cants com un rellinar d'un cavall que fa el picot verd.
4: Ja sabem quin tipus de fauna i flora ens envolta quan fem aquesta passejada. Però com és realment fer aquesta ruta? És fàcil? És difícil? Hi ha moltes pujades, moltes baixades? També escoltarem si aquesta zona té alguna cosa que la fa ser diferent a altres llocs de senderisme. I també sabrem si hi ha algun patrimoni arquitectònic per la ruta.
5: Quan arribem a Coll de Port, si es posem d'esquena a la direcció en què anàvem, lògicament el que veiem ja és el mar. La qual aquesta ruta la fa no especial, però sí que ens localitza d'on som, del Maresme, amb el mar sempre present. Perquè nosaltres som la muntanya del mar de la Maresme. Aquesta ruta, diríem que és recomanable per tothom. Bàsicament és una ruta de pujada. Pujada, o sigui, el que esperi anar allà amb baixades, cap. És maco també amb aquest primer tros, sobretot cap a la primavera, al març, justament al març, perquè hi ha molts cirerers salvatges que estan tots en flor. I llavors, després dels cirerers, és quan venen les pujades. Hi ha un trosset que està formigonejat, o està asfaltat, però no és asfalt, és formigó. Això abans, per exemple, els que anaven en bicicleta, era terrible, perquè la pujada era molt forta i la bicicleta relliscava. Continuem per amunt i després de dos o tres pujades o trossos molt, molt, molt costeruts, arribaríem a l'ermita de l'Arola. L'Arola també és curiós perquè la seva orientació és com d'esquena al mar. Està mirant a l'església de, que també després és on arribarem, al final de l'Osa, que és l'església del Sabinyà, amb el seu nucli, que ara hi ha un edifici de la Diputació, però que abans allò era l'hostal del Sabinyà, que era el refugi de la gent, dels que estaven treballant pel bosc per allà, que anaven a dinar, o s'aportaven el dinar i anaven a fer el cafè.
4: Com diu en Josep, durant el recorregut passem per diferents punts d'interès, com el Coll de Porc, que el seu nom amaga una curiosa història. Antigament semblava que el nom era Coll de Port. Port era una paraula utilitzada per referir-se a un pas entre muntanyes. Amb el temps, el nom hauria evolucionat fins a Coll de Porc, perquè existeix una tradició popular que explica que per aquell indret els veïns de Sant Pere de Riu i Pineda passaven amb els seus porcs per portar-los a vendre al mercat de Tordera. També es passa per l'ermita de Mare de Déu de l'Arola. Aquesta petita ermita amaga una història molt particular, ja que és una història que ha passat de generació en generació. Segons la tradició, fa molts anys, una epidèmia de verola afectava les masies d'Ursavinyà. Un foraster va arribar amb una imatge de la Mare de Déu de l'Arola i va dir que els habitants que s'hi anaven a resar els curarien. Segons explica la llegenda, tots els que hi van anar es van curar i la gent ho va considerar un miracle. D'aquí hauria sorgit la decisió de construir-li l'ermita. L'ermita que veiem avui és del segle XVIII i, curiosament, la Mare de Déu que s'hi venerava originalment era la del Carme. A més, es creu que la seva ubicació podria estar relacionada amb l'antic límit entre les parròquies d'Ursavinyà i de Valmanya. Després de passar per Coll de Porc i per l'ermita, arribem finalment a Ursavinyà, on hi trobem l'església de Santa Eulàlia, que també és coneguda com l'església de Sant Llop. Les primeres dades que tenim de l'església són de l'any 1080, tot i que es creu que l'església original podria ser del segle IV o V. Al llarg dels segles ha estat molt reformada. Durant la Guerra Civil, l'església va ser saquejada i es van cremar els objectes de culte, però alguns veïns van aconseguir amagar la imatge de Sant Llop i conservar-la. Avui, però, l'església i tot l'entorn formen part de l'espai que hem de cuidar.
6: Estem acabant l'estiu, que ha sigut sec i càlid, i per tant el risc d'incendi ha estat elevat i encara ho és. Per tant, jo demanaria molta prudència per no provocar cap ignició d'incendi forestal, és a dir, totalment prohibit fer foc, i després tenir un respecte per l'entorn de la natura, perquè hem de pensar que estem a casa dels animals i, per tant, doncs, els hem de cuidar, i la millor manera de cuidar és respectar on viuen, és a dir, no vol dir que hem de fer mal a un animal, sinó que vol dir que hem de respectar els arbres i la vegetació i els caus que podem trobar, que és casa d'ells. També tot un patrimoni arquitectònic, no? Des de l'ermita de l'Arola, l'església de Sant Llop, però també la de Balmanya. Tot això ens està indicant que fa centenars d'anys que els éssers humans estem convivint amb aquest entorn i que, per tant, hem de ser conscients de la sostenibilitat que implica mantenir i garantir en bon estat aquests ambients, aquest espai que tant ens ha acompanyat en els veïns de Tordera.
4: I per últim, li preguntem a en Josep si després d'haver fet aquesta ruta per aquesta zona la recomanaria, i si és així, a qui la recomanaria?
5: Que la veritat la recomano, i que és per passar un dematí agradable. Sol o en família, i també amb amics, clar.
4: Aquesta ruta ha començat a Sant Miquel de Balmanya i després de gairebé 9 quilòmetres arribem a Ossalvinyà. Però el recorregut no ha estat només anar d'un punt a l'altre, sinó ha estat caminar entre els boscos del Montnegre, descobrir la flora i compartir territori amb una gran varietat d'animals. També hem conegut part de la història del patrimoni arquitectònic d'aquest territori, amb l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola i l'església de Sant Llop. Una ruta que ens demostra que el parc del Montnegre i el corredor no només és natura, és també paisatge, patrimoni i història.
0: Doncs ja ho hem situat al mapa i tot plegat és territori Tordera, eh? Sí, sí, està clar. Ràdio Tordera, Clàudia i Car, moltes gràcies per aquesta ruta de muntanya que amb aquests sorollets de fons ens ha situat perfectament i ens ha fet gairebé començar el cap de setmana. No del tot, perquè en la propera connexió, o més que connexió, el proper reportatge ens fa anar cap a Rosselló, però una cosa ben, ben diferent. No anem d'excursió en aquest cas, anem a cosir.
7: Hola, Montse, què tal?
8: Bon dia, què tal?
7: Tot bé?
8: Bé, tot bé.
7: Acalorada? Aquí una mica més fresqueta que fora, eh?
8: Sí, una mica, perquè déu-n'hi-do quin estiu. Quan...
9: La Montse Xifré treballava en una escola bressol. La seva passió per la costura i les manualitats van fer que donés un tomb a la seva vida laboral.
7: Només entrant a la botiga ja veiem un munt de sortido, que es diu en castellà, eh?
8: Sí, tens una mica de tot, tot relacionat amb, amb les manualitats, sobretot tema tèxtil...
7: Ara que estàs tranquil·la, fem un ratet de conversa, et sembla?
8: Vinga, som-hi.
7: Som-hi. Montse, explica'm, perquè Núvols de Fil, que és la teva marca personal d'alguna manera, no? La sí. Que engloba tot aquest món de les manualitats que tu fas, aquí a Rosselló, com neix Núvols de Fil?
8: Pues una mica casualitat. Jo sóc profe d'infantil, jo estava treballant amb una bressola al Picat, i compaginava amb el món de les manualitats, sobretot tema ganxet, mig, així, feia jo pues, per regalar. Així un bebè de la família, del que sigui, pues, feia coses. Llavors, al començar a penjar a Instagram, me van començar a demanar «Ai, me podries fer això? Ai, me podries fer allò?» I així va començar l'assumpte. Total, que a poc, cada vegada vaig anar fent més coses, cada vegada em van anar a demanar més coses, i... tenia la sort que jo estava fent reducció laboral perquè tenia el nen petit, amb la qual tenia bastantes hores per poder compaginar. Però, clar, va arribar un moment que la cosa ja es va disparar una mica. Uh-huh. Vaig haver de fer autònoma perquè ja començava a vendre i va arribar un punt que vaig haver de triar o continuo sense tenir vida perquè, clar, als matins estava a la bressol, a la tarda... me passava totes les hores fent coses que tenia encomanades o caixa o faixa.
7: I la criança, a més
8: cap
7: a més.
8: Cap aquí o cap allà, a part, a part. Llavors, com que tenia l'opció d'agafar una excedència, ho vaig fer, vaig dir, bueno, provarem un any, a veure què tal. La veritat, me va anar molt bé, em van sortir molts tallers amb merceries i així va anar començant la cosa. Jo, la meva il·lusió era tindre un local, un lloc, on poder fer els tallers. Llavors, com que jo a casa meva no s'hi cabia, no hi havia l'opció, vaig trobar un local, aquí al poble, a prop de l'escola, vull dir, la veritat, era ideal, perfecte. Total, que aquí estem.
7: Això era un quiosc abans, sí. Des de fa no gaire.
8: Sí.
7: No és un quiosc, i ara és una botiga de moltíssimes coses. Entre elles, aquí aculls tallers.
8: Sí.
7: Venim una mica a preguntar-te per això, perquè realment els tallers han tingut molta tirada en els últims temps o és una percepció
8: sí,
7: nostra?
8: Sí, ha estat molt de moda. Sí que és veritat que el tema ganxet, mitja, costura, sempre s'ha vist cosa de padrines, no? Mm. Si veien algú jove, era com la rara, que fa la friki, no? Que fa coses d'enquestes. Però a poc, també és veritat que el món xarxes socials hi ha afavorit molt. S'ha anat veient els beneficis que aporta. És una teràpia mental increïble. El fet, ja no només tu sola, perquè realment mentre tu estàs teixint algo o estàs cosint algo, desconnectes tant del món, que és com que només penses en els punts que has de fer, només penses, se t'obliden els problemes, desconnectes. Però si a part tu això ho fas amb companyia, fas un taller amb més gent, és com que amb una parles d'una cosa, amb l'altra d'una altra, és una estona de desconnexió total, teràpia pura i dura.
7: Quin tipus de tallers has fet?
8: Tenim diferents coses. Jo tinc tallers fixes de ganxet i mitja que es fan, per exemple, els dijous tenim les del taller d'aquí al poble, que ja són fixes de fa no sé quants anys que ho fem, i elles van fent el seu ritme, fan el que volen, una fa ganxet, l'altra... Sí?
7: No seria legal posar-hi una gravadora, però seria interessant, no?
8: Ui,
7: de tota la conversa que surt.
8: Interessant.
7: Eh? No ho farem, no ho farem.
8: No. I després, a part, el que faig els dissabtes al matí són tallers especials. Uh-huh. És un matí que tu vens i aprens a brodar, o vens i aprens a fer una peça més especial de ganxet, perquè és un punt diferent que no es fa normalment. I a part d'això, també faig tallers a nens i nenes de primària. T'he de dir que cada vegada més se m'apunten nens i nenes que ja venen sabent algo. YouTube i Pinterest és algo meravellós. Elles no en diuen ganxet, ne diuen crochet, perquè, clar, a Instagram és crochet.
7: Però és el mateix,
8: no? És el mateix, exactament. Simplement dit en anglès o en català. Uh-huh. Però llavors, jo vull fer crochet, sí, carinyo. És que crochet és ganxet en anglès. Ah, vale, vale.
7: És que interessant. Digue'm una cosa més. Creus que és una moda o que ha arribat una mica per quedar-se? O va i ve?
8: Jo crec que és una moda que va i ve. Que cada vegada es quede més, sí. Però és també cíclic.
7: Com deia la Montse, molts cops tots aquells treballs manuals permeten descongestionar la nostra ment, que com a societat molts cops ho necessitem. I en el cas de Rosselló és fàcil.
8: Estem a l'Avinguda Ponent, que és el passeig de l'escola, i també em podeu trobar a Instagram, a Núvols de Fil.
7: Només cal trucar a la porta de la Montse, a Núvols de Fil, i gaudir de l'experiència.
0: Ai, que interessant, teràpia pura, com aquesta entrevista que ja només amb el to, no?, ja ens ha posat l'alegria al cos i les ganes també d'agafar això un ganxet, una mica de llana o de fil així més fresquet també, fer figures, fer coses més pràctiques per la llar, fins i tot cosir, brodar. Núvols de Fil, ho recordem, és la Montse Xifré, i si ho busqueu, com he fet jo, Núvols de Fil, la trobareu a xarxes també amb diferents propostes, i si a més esteu a prop de Rosselló i podeu anar als tallers, millor que millor. És un reportatge que ens ha portat la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló, una proposta ben xula per fer abans de que s'acabi l'estiu, o aquesta sí que allarga més, eh? Perquè això de la costura i del ganxet va, fins i tot té un puntet de tardor que mola molt. Vinga, va, que anem tancant programa, anem tancant setmana, ho fem amb l'agenda d'activitats. Moltes coses, moltes activitats ja per fer per tot Catalunya, especialment, ja ho sabeu, és que el cap de setmana, i un cap de setmana en què es desperten ja algunes festes majors de tardistiu o començament de tardor, justament. La Lídia Porta, de Ràdio Ciutat, n'ha triat tres. Lídia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera la tenim ben a propet, és al monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
10: Doncs sí, avui es fa una visita teatralitzada per descobrir les primeres dècades del segle XX i us fa de la mà de la Quitèria, que és una de les minyones del servei.
0: Ah, minyones, una de les minyones d'allí del monestir.
10: Exacte.
0: Oh, que bé, no?
10: I del famós arqueòleg Pere Bosch-Gimpera. I doncs la idea és que les assistents doncs coneguin les històries i les vivències d'aquella època i els safaregos, com ha estat parlant també aquí el programa, més desconeguts d'aquest castell monestir. Això sí, us he de donar una miqueta de pressa, perquè és avui a les 12, així que... Sí, és escoltar el programa i marxar corrents.
0: Molt bé. Però val la pena visitar el castell monestir d'Escornalbou.
10: És molt maco, és molt maco. Fa uns anys el van arreglar tot i està molt xulo.
0: Doncs vinga, ens n'anem cap allà. A les 12 comença tot plegat aquesta visita guiada i teatralitzada amb una de les minyones del servei que ens fa de guia. I mira, la propera proposta ens du cap a l'escala.
10: Doncs sí, a l'escala...
7: Aquestes gavines.
10: Exacte. Doncs avui a les 7 de la tarda hi ha l'última cita del cicle Capvespres Literaris a Bord, al Port de l'Escala, i és una experiència que permet assistir a la presentació d'un llibre des d'un vaixell, amb una copeta de cava i veient la posta de sol. I avui la llibretera i escriptora Mariona Masferrer és l'encarregada de presentar la seva pròpia obra, que es diu Màxima. La sortideta és d'una horeta i mitja, vull dir, no apta per gent que es mareja.
0: Ah, clar.
10: Vull dir, és en vaixell, no apta per gent que es mareja. Això sí, s'ha de reservar prèviament perquè no hi cap tothom al vaixell.
0: Val, recordem, hora i dia, és una presentació literària a bord, dalt d'un vaixell, a l'escala.
10: Avui, divendres, a les 7 de la tarda.
0: Molt bé, també gairebé, si depèn d'on estiguem, hem de córrer una mica, eh?
10: Bueno.
0: Veig que tirem molt de, mira, de divendres, però no, la propera proposta ja ens l'han fet en certa manera, no?, dins la ronda d'actualitat. És per tot el cap de setmana i a Cervera.
10: Doncs sí, d'avui fins al diumenge, Cervera acull una nova edició del seu Acalarre, que és una fira que omple la ciutat de bruixes, diables, cercaviles de foc, música, fira esotèrica, moltíssimes coses. I des d'aquí, des de la Radio Ciutat de Tarragona, hem volgut destacar la nit del dissabte al diumenge, que està dedicada a la figura del mascle cabró. I cada any aquest mascle és un personatge diferent i enguany és Felip V. Ens ho explica Pol Bosch, que és un dels directors artístics de l'espectacle de la Carrera de Cervera.
11: Veurem com en el primer acte guanya la Guerra de Successió i com en el segon i el tercer l'excés, l'exuberància en el poder el fa caure cap a aquesta bogeria i acaba. Però, això ja ho direm.
10: Són una miqueta secretesos, són críptics.
0: Sí, home, és
10: la gent
0: toca.
10: De la Calarrada Cervera no ens volen explicar bé bé què passarà. Però bueno, la idea és que hi ha una cercavila a un quart d'una de la matinada on apareix el mascle cabró. Després hi ha l'esperada escorreguda. Sí. Jo em vaig quedar una mica parada a les 4 de la matinada i tot això va a càrrec del Ball de Diables Carranquers.
0: Molt bé, per tant, ja veieu, festa, disbauxa i això, el bogeria, perquè és la que l'arregla, Cervera. Molt bé, tot aquest cap de setmana. Doncs, Lídia, molt bon cap de setmana també. Tu sé que retrobem dilluns, no?
10: Sí, sí, jo aquí, tu fins aquí... l'últim dia, al peu del canó.
0: Ai, sí, m'agrada, clar que sí. Aguantant el país, molt bé. Lídia, que passis molt bon cap de setmana. Gràcies.
10: Igualment, adéu.
0: Va, que tanquem programa.

0: Mira, el programa es diu Obert per Vacances i aquest grup es deien, perquè ara ja fa molt de temps que no van pel món, Tancat per Defunció. Jo crec que els més joves potser no els recordareu, però els que ja tenim una edat, doncs sí, Tancat per Defunció. I també us he de confessar que jo l'única cançó que els conec és aquesta, però que és tan xula, es diu Amor d'Estiu. I és que era gairebé obligat, ja em perdonant des de Cardedeu, que aquí he ficat jo cullerada, a acabar el programa amb aquest tema. Jordi! Què tal? Què diuen els oients? S'han obert, han obert el seu cos? Han fet això que es diu ara modernament un oversharing? O no?
1: Doncs mira, avui els oients no estaven gaire per lo que estaven, però he decidit marcar una mica d'exemple, posar-me d'exemple a mi mateix, i he decidit explicar-vos quin ha sigut el meu amor d'estiu, perquè no ha sigut un amor molt llarg, el meu amor d'estiu ha durat poquet, però he de dir que ha sigut una cosa extremadament divertida, i que per què no m'agradaria que es repetís altres vegades, perquè, bueno, el meu amor d'estiu heu sigut tots vosaltres, ha sigut l'Obert per Vacances.
0: Oh! Perquè, clar, és que, Jordi, tu avui ja tanques antena.
1: Jo avui tanco antena.
0: Mare de Déu, és un divendres nefast. És que us heu acomiadat com a tres companys, heu dit que ja marxeu, em sembla, no?
1: Dilluns que ve serà molt dilluns, eh?
0: A veure, que arribarà gent nova o gent que ja coneixem, companys que coneixem d'altres setmanes, vull dir que està molt bé. Però ara us havia agafat carinyo, Jordi.
1: Oh, jo vosaltres, i tant.
0: Ai, has estat bé?
1: Perfectíssimament. Jo seguiria tres setmanes més.
0: Bueno, si estàs per aquí, sempre pots fer d'oient que col·labora, que envia missatges.
1: Us enviaré els meus àudios, i tant.
0: En tot cas, avança'ns el tema de, porfa, de la setmana vinent. Jo abans he de dir que, mira, m'han fet arribar un àudio, un missatge així molt divertit, que em venen a dir que el més normal a l'estiu és enamorar-se d'aquelles persones que et fan l'estiu més suportable, els venedors de ventiladors, els gelaters, saps? Allò, persones que t'ajuden a passar l'estiu, són un amor, i per tant, vull dir, és inevitable que t'enamoris d'ells. És una mena de síndrome d'aquells d'Estocolm.
1: Sí, sí. Bueno, qui et vol bé, al final...
0: Clar, al final te l'has de quedar al costat, clar que sí. Doncs això, tema de la setmana vinent.
1: El tema de la setmana vinent no us l'introdueixo jo.
2: Hola, Núria, com estem?
0: No m'ho puc creure, Enric!
2: Déu vos guard! Oients, oientes...
0: No és una gravació, estàs aquí?
2: Estic aquí, no és cap gravació. I si és gravació, l'hauríem fet molt bé, eh?
0: Enric, ja tinc feina per tu per la setmana que ve. Sapiguem que estàs a la redacció. Ara, quan acabi el programa, et truquem. Però escolta, 10 segons per explicar el tema. Com estàs?
2: Mira, molt bé, estic molt bé. I el tema que us portaré, que ja penjarem al reel aquest cap de setmana, és el millor festival de l'estiu.
0: El millor festival de l'estiu. Bé,
2: exacte.
0: Queda apuntat. Enric, amb moltes ganes de sentir-te la setmana vinent. I Jordi, gràcies per aquests dies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tanquem, companys. Adéu, bon cap de setmana.
1: Adéu.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'execució, a l'acció, volíem dir, de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat i sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per tal de reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme aquest dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius del cos dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona, que van ser qui va detenir a l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el passat 10 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una nova setmana amb vosaltres per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, algunes interessants novetats d'aquesta setmana mateix. Les comencem a Barcelona, avui, amb una banda de rock independent que es diu Demà, integrada per 5 components. El grup és originari del barri de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, i ens presenten un EP debut que es diu Potser Demà, i amb la cançó Per Barcelona, que és la que escoltarem, ens parla d'una història d'amor i nostàlgia ambientada als carrers de Barcelona. Per començar, doncs, amb els Demà i Per Barcelona.

La cançó que ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana es diu Per Barcelona i ens la porten els Demà, aquest grup de música independent que s'ha apropat a nosaltres amb la seva nova cançó i que forma part del seu EP anomenat Potser Demà, en el qual hi trobem, a part d'aquesta, tres cançons més. Seguim endavant en aquests primers minuts d'estrenes, ara amb Carly Simon. Carly Simon és una llegendària cantant, compositora i escriptora nord-americana, nascuda a la ciutat de Nova York i que va saltar la fama internacional durant la dècada dels anys 70, gràcies a cançons, sobretot, de caràcter molt personal i biogràfic. I ens presenta ja noves cançons als seus 83 anys. Howl és el senzill de presentació del seu àlbum anomenat Combs in Waves, el seu primer disc amb material original en prop de dues dècades.

La nova cançó de Carly Simon, després de dues dècades absenta del món de la música, es diu Howl i forma part del seu nou disc Combs in Waves. Aquesta és la seva tornada en aquest 2026 de la cantant i també escriptora i compositora nord-americana. Seguim endavant, tornem a Catalunya, tornem a casa nostra, ara mateix amb la veu i el so d'una cantautora i guitarrista emergent originària de Begues, a Barcelona. Ella es diu Cris Tena i va néixer en un entorn molt musical i es va donar a conèixer el panorama musical amb treballs com Game Girl, el 2023, i Mai Adeu, l'any passat, el 2025. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, és Estat Límits. El senzill cobra una nova etapa en la seva trajectòria.

Estat límit, aquesta és la nova cançó de Cristina, la cançó que és fruit de la seva manera d'escriure des de la intimitat i així agafant les pròpies vivències personals per traduir-les en música, com hem pogut comprovar ara mateix. Estem compartint estrenes i anem d'aquí cap allà, des de Catalunya, ens obrim a altres indrets d'arreu del món i ara mateix ens anem fins a Melbourne, Austràlia, per escoltar la veu de Jacotin. Nom artístic de Chelsea Jacotin, una cantant i compositora de rhythm and blues i de soul, té 20 anys, és una veu potent i ens parla a la cançó Aeroplanes, retrat íntim, sobre com la distància geogràfica i el pas del temps afecten i transformen les relacions. Així sona.

Així ha sonat Jacotin amb la seva cançó Aeroplanes des de Melbourne, des d'Austràlia, ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya, perquè ara ens arriben Doctor Kim Si, Paul Sassi i Nito, que són tres artistes emergents de l'escena urbana, el pop digital i el rap en català. Doctor Kim Si, sobrenom artístic d'en Kim Cirera, és un cantant, lletrista i productor originari d'Igualada, i Paul Sassi i Nito són també joves creadors i productors vinculats a la mateixa escena de música urbana a Catalunya. Junts ens proposen aquesta peça anomenada Sense ofegar-me.

Sense ofegar-me, aquesta és una altra de les cançons, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana a estrenes. Doctor Kimsey, Paul Sassy i Nito, junts per aquesta cançó que hem compartit ara mateix. Seguim endavant, ara mateix anem fins a Londres, a Gran Bretanya, amb una banda, un trio musical d'indie pop i pop alternatiu que destaca per un so fresc, com comprovarem amb la seva nova cançó anomenada Memory Star. Es diuen Kismet.

És el ritme de Miquel Rubio, així ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Viciada. Seguim endavant, més històries musicals noves, ara mateix amb Sienna Spyro, que és una cantant, compositora i pianista que arriba des de Londres, Gran Bretanya, i la seva nova cançó, que ens parla d'una decepció, d'una promesa incomplerta. Es diu Great Expectation, la nova de Sienna Spyro.

This is a circus.

Es diu Jove Dry, nom artístic de Martí Vilaseca. És un productor, cantant i artista de l'escena electrònica i urbana, originari de Vallcarca, un barri de Barcelona. La cançó que hem escoltat d'ell és el que menys en ressona i és una reivindicació. La cançó s'estructura com un manifest urbà que reivindica la ciutat de Barcelona com un autèntic epicentre de talent, d'avantguarda i de creativitat artística. El que menys se'n ressona, una altra de les novetats de la setmana, amb Jove Dry, que ens ha acompanyat en aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí i ara mateix anem a fer un viatge cap al Canadà per escoltar la veu i el so de la nova cançó de Carly Rae Jepsen. La cançó es diu Don't Leave Me on the Dance Floor.

Don't Leave Me on the Dance Floor. Aquesta és la nova cançó de Carly Rae Jepsen. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana aquesta compositora i cantant de Canadà. Del Canadà, doncs, anem, tornem, més ben dit, a casa nostra per escoltar Aquarella i Sally Sarau. Són dos projectes musicals actius dins de la nova escena pop. Aquarella és un projecte musical d'electropop i música electrònica, i Sally Sarau és una cantant i artista originària de Barcelona. Tots dos amb la cançó anomenada Aire Pur, és una cançó col·laborativa i que ens parla de la cerca d'alliberament emocional. Així sona Aire Pur amb Aquarella i Sally Sarau.

Aquarella i Sali Sarau. Aquesta és la cançó que comparteixen junts, Aire pur, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per una clàssica, com és el nom de Chaka Khan, nom artístic d'Yvette Marie Stevens, que és una cèlebre cantant i compositora nord-americana, nascuda a Chicago, a Illinois, coneguda mundialment com la reina del funk. Ella ha tingut diverses cançons que han estat números 1 arreu del món, com Ain't Nobody o I'm Every Woman. I ara, als seus 73 anys, es presenta noves cançons amb un disc que es diu Chuckzilla i amb aquesta peça anomenada Curious Subjects.

La cançó es diu Curious Subject, és una de les noves que formen part del nou disc de la cantant i compositora nord-americana Chaka Khan, la seva tornada al món de la música amb cançons com aquesta. Tornem a Catalunya amb els Minoria, que és un grup de rock alternatiu i dissident originari de Barcelona, una banda que es va formar fa un parell d'anys, el 2024, per quatre amics que comparteixen inquietuds, sobretot musicals. La seva cançó que escoltarem d'ells és Obre els ulls, que és la vuitena cançó del seu àlbum de debut, anomenat Aixecar-se per volar, que va ser publicat la primavera passada. Ja no...

És el ritme i és la força musical dels Minoria, aquesta banda que arriben des de Barcelona, i amb la seva cançó Obre els ulls, que forma part del seu disc Aixecar-se per volar. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i ho farem amb Maribu State, que és un prestigiós duet de música electrònica originari de Gran Bretanya, del Regne Unit, i amb la cançó Black Oak, que és un dels temes centrals del seu tercer àlbum d'estudi, que va sortir a principis de l'any passat, i que ens parla del suport incondicional i la sanació. Black Oak és la cançó que posarà el punt i final a aquestes estrenes amb els Maribu State. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut, adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les quatre diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat, fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa ha advertit contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
0: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
0: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
3: Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen, això sí, a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
0: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
0: En cultura arrenca una nova edició de la Calarrà de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
3: La festa més multitudinària de la ciutat compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del mascle cabot.
0: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
5: Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el Camp Nou d'Estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
0: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
3: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
0: Previsió amb Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident, amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps estiu, nits fresques, això sí. El dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per tal de millorar la prevenció d'incendis alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. Illa també ha apuntat a les prioritats del seu govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
7: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat, enguany el molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
2: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
7: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
8: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cadascú de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos en un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
7: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
0: Doncs no deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents dels darrers dies a Ceuta, especialment els d'ahir, amb la crema d'un campament improvisat a la platja. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha comparegut, atribueix a mentides i notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
10: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
9: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
11: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
9: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
12: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
9: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
0: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en aquesta compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
3: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li han retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
13: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat, a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
3: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Màdrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen gairebé 10 minuts a les dues. Obrim crònica internacional. Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades durant unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols desapareguts en aquest desastre natural i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre l'emergència i la reconstrucció. Esther Ming, bon dia.
14: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada. Doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
14: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries, que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
0: Una catàstrofe que, com sentim, està activant organitzacions solidàries de tot el món. És el cas de la ONG Education Development Foundation Nepal, amb seu a Terrassa. Asseguren que estan treballant per trobar la fórmula per ajudar, però que ara mateix tot és un caos. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
15: Una catàstrofe ocasionada pel despreniment d'una glacera situada al corredor muntanyós de Girong i que va generar un monstruós corrent d'aigua. Kami Sherpa viu a Katmandú.
16: Entonces, glacier entró dentro del lago y desde el lago desrompió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
15: Alma Millán és presidenta de l'ONG Edfond.
17: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
15: Des de Terrassa s'està buscant la fórmula per ajudar la població.
17: Estamos mirando de qué forma podemos ayudar, porque ahora Nepal es un caos, sinceramente.
15: Edfond anunciarà de quina manera es pot col·laborar des de Terrassa, ciutat molt vinculada al Nepal, amb projectes de cooperació internacional, com l'escola Ratna a Katmandú, que no s'ha vist afectada per les inundacions.
0: I encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega. Als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa.
3: Ocupava el tro des del 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
1: Notícies en xarxa.
0: La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 13 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,9% interanual.
0: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
18: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
19: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
18: Casas adverteix que la reforma pot ser un arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
0: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronten guany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus.
3: En el cas de la garrofa, es preveu una collita superior a la de l'any passat i, de moment, el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
0: Pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu. Canal T, Dani Camacho.
20: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però, molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys, un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
21: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
20: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
0: Passem avui també pel Baix Empordà. Els cellers d'aquesta comarca viuen els dies més intensos de l'any, perquè és l'època de la verema. Això vol dir que cal recollir el raïm en el seu millor moment, amb els ulls posats al cel per si hi ha tempesta.
3: Asseguren que la planta ha aguantat bé la sequera dels últims mesos i el celler Clos de Gond de Calonge esperen recollir la mateixa quantitat de fruita que l'any passat.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
22: Els cellers de la Déu Empordà es troben en plena verema. Aquest any encara han començat més aviat, ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar en les pròximes dues setmanes. Miguel Coronado és l'enòleg responsable del celler Clos de Gond de Calonge.
23: A dia de hoy estamos entrando, hemos terminado de vendimiar las últimas parcelas de blanco y terminamos con el blanco. Ya tenemos dos depósitos de tinto lleno y nos quedarán las dos próximas semanas de uva tinta.
22: Esperen recollir com a mínim 107.000 quilos de raïm, amb la possibilitat d'arribar als 110.000. Aquest any ha estat marcat per dos períodes, una tardor i un hivern plujosos que han contrastat amb els últims mesos de sequera. Això ha fet que la quantitat de fruita sigui la mateixa, però la mida més petita. Això els beneficia sobretot amb els vins negres, ja que tindran més concentració de pell, que és la que aporta les propietats al vi. Expliquen que els cellers s'estan adaptant al canvi climàtic i cada vegada han de filar més prim el dia per començar la verema. Quan s'acabi la recollida del raïm de la vinya, tocarà controlar la fermentació i la maceració del vi perquè d'aquí un any la gent el pugui gaudir.
1: Notícies en xarxa.
0: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló a Osona onegen des d'avui a mig pal i demà el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
24: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: Ens situem ara al Baix Empordà perquè els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest matí als carrers del municipi i han fet una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió i que s'assegui a negociar. Televisió de Costa Brava, Marc Montes.
2: Els marxants del mercat de Platja d'Aro han protagonitzat aquest divendres una marxa lenta en vehicles per protestar contra la reducció de 70 parades. Els comerciants denuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen a l'Ajuntament que se segui a parlar amb ells per buscar una alternativa que permeti mantenir la seva activitat.
5: Com sabem tots, han reduït el mercat en 70 famílies, no són parades, a canvi d'un pàrquing de 100 a 120 cotxes, i nosaltres ara el que estem fent és reivindicant tot el que puguem sempre legalment, a veure si l'Ajuntament recapacita, mitjançant també, perquè també tenim el suport del poble, amb les entrevistes que hem fet moltes entrevistes.
2: La proposta ha recorregut diferents carrers del municipi durant el matí i els marxants asseguren que continuaran reivindicant la seva situació per vies legals. Consideren que el nou model de mercat ha quedat reduït a la mínima expressió i alerten que pot acabar perjudicant tant els venedors com l'atractiu comercial del mateix mercat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà aquest servei després d'aquestes obres.
3: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
0: L'Ajuntament de Moià denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
3: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
0: És moment per la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
6: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
7: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tindre molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la Guerra de Successió, la segona, la malaltia que va tenir, que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de l'Aquelarre.
6: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartell dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
0: I passem per l'Hospitalet de Llobregat, perquè des del llarg del matí ja hi ha hagut molt de moviment. A la Feixa Llarga s'hi està instal·lant la Carpa de Curios, l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat, després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per recuperar aquest espai.
3: Es necessita un equip de més de 100 persones per aixecar aquesta carpa, que fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre.
0: Allà hi tenim la Maria Sant Blas, de Mitjans de l'Hospitalet. Bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, des d'aquest matí la carpa del Cirque du Soleil ja s'està aixecant a l'esplanada de la Feixa Llarga i, com bé deies, per darrera vegada, i és que l'espectacle Curios serà l'últim que representi a la ciutat després de 8 anys. El muntatge de la carpa triga aproximadament una setmana i es necessiten més de 100 persones per aixecar l'estructura. Escoltem a Egoitz Gorbea, que és el cap adjunt de so de l'espectacle.
25: Los mástiles llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura. Es muy estable, se puede caminar encima. Hay técnicos que se dedican a limpiarla y a poner distintos cuerdas.

0: y nos vamos por la victoria.
1: Que, per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit que no vendrà el davanter Julián Álvarez del Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. En la prèvia del partit de demà contra la Real Sociedad, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
2: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí y, bueno, ha sido un trabajo duro y, bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
1: En bàsquet, avui es juga el torneig Platja d'Aro entre l'Esparts Unigirona i el Manresa Femení. El partit és a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañi.
3: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Esparts Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
4: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
3: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Esparts Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
1: Recordeu, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya de futbol sala. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell, Barça.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
4: Claqueta final!
5: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
6: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
5: ¿Cuál es la pregunta?
3: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
5: Has cambiado la cara, te ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
7: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
4: ¡Jasper!
3: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
8: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
9: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música, cantar de camino al supermercado.
10: Mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
3: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la

0: Sara són ara pares de l'Olímpia, Loli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
1: Estarem junts sempre.
2: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
3: No pareu.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa adverteix contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
6: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
4: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
7: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
4: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
7: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
8: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
4: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
7: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
4: En cultura arrenca una nova edició de la Calarra de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
7: La festa més multitudinària de Cervera compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, dissabte, amb l'aparició del Mascle Cabró.
4: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
9: Els blaugranes es van imposar a l'Athletic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'Estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
4: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
7: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
4: La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
10: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogó, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Amb vista al cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps estiu, nits fresques. Això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Un Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per millorar la prevenció d'incendis, alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. El president Illa també ha apuntat a les prioritats del govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
1: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en guany al molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
6: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
1: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
11: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos en un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
1: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament, tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
4: No deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui també ha comparegut, atribueix a mentides i a notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
12: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
0: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
13: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
0: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
14: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitadas.
0: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
4: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en la compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
7: El diputat d'Esquerra, Francesc Marcal Baró, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li ha retret al ministre aquesta actuació. El Baró ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
15: perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
7: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
5: Notícies en xarxa.
4: Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'Esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols a qui encara estan buscant i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre tant l'emergència com la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
8: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
16: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
4: Encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
7: Ocupava el tro des de l'any 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Obrim plana econòmica. La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
7: L'augment es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i s'ha situat en el 2,9% interanual.
4: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
17: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
18: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
17: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
4: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus. És el cas de la garrofa, que es preveu una collita superior a la de l'any passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
7: I pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
4: Canal T, Dani Camacho.
19: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però, molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
20: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
19: En el cas de l'ametla, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patís més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
4: De la terra al mar, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que adverteixen les administracions del problema que això suposa. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten que la nova directriu sobre captures accidentals podria haver servit per millorar aquesta situació, però que la lletra petita fa que sigui del tot inviable per al sector. Canal Blau, Jaume Inglés.
21: Una nova normativa espanyola que els ha arribat als pescadors fa només uns dies permet que les embarcacions que capturen tonyines de forma accidental ara sí les puguin portar a port i vendre. Aquesta era una demanda dels pescadors, especialment de l'encerclament, que han patit els darrers anys la proliferació de tonyines al Mediterrani. Sovint, pescant peix blau, es troben que acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Ara podran comercialitzar les tonyines capturades accidentalment, però el que preocupa realment al sector és que se'ls exigeix, diuen, que han d'esperar 4 hores abans de poder entrar a port si porten tonyines. El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, lamenta que això interfereix de ple a la venda habitual dels sectors que no es dediquen exclusivament a les tonyines.
22: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin, les puguin portar a vendre aquí.
21: Segons la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, la normativa és del tot inviable i no resol, afirmen, una problemàtica existent entre els pescadors des de fa anys.
5: Notícies en xarxa.
7: A Osora, les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen avui a mig pal i el consistori ha decretat un dia de dol per demà. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
23: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
4: Aquesta tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval. Se celebrarà fins diumenge al nucli antic, als peus del castell de la Santa Creu. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
24: A partir de les 7 de la tarda, una desfilada inaugural obrirà 3 dies d'activitats amb paradetes de productes artesans, espectacles, animació i propostes per a tots els públics. El mercat és una de les cites més tradicionals del calendari de Calafell i té, a més, un tret distintiu. Se celebra als mateixos carrers del nucli antic, on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. Durant el cap de setmana també es podrà visitar el castell de Calafell, amb visites guiades i una programació pensada per a públics de totes les edats. Mònica Trapat, regidora de Cultura de Calafell.
25: És una bona ocasió, doncs, per descobrir sobretot la història del nostre poble, del nostre municipi, gaudir del seu patrimoni i donar molta vida al nucli antic. Sempre amb el castell presidint aquest mercat medieval. Cada edició atrau milers de visitants que venen a gaudir de l'ambient medieval, descobrint productes artesans i tastant la gastronomia tradicional.
24: Un dels al·licients d'aquest certamen és la implicació del veïnat del poble en l'organització i el desenvolupament de l'activitat.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
7: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
4: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
7: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
4: És moment per a la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària de la capital de la Segarra arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
3: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tindre molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir, que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de l'aquelarre.
2: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
4: I abans de la informació esportiva, fem parada a Terrassa perquè la cocapital del Vallès va ser també capital de l'espiritisme. El museu organitza ara una ruta artística amb les places ja exaurides per conèixer més sobre aquesta qüestió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
6: Si els diem que Terrassa va ser un dels enclavaments més populars de l'espiritisme, s'ho creurien? Segur que pensen que això és un tret fosc o dolent, però no té res a veure amb el que s'estan imaginant. Mia Pérez és guia del Museu de Terrassa.
9: L'espiritisme era una manera de viure, era una filosofia. És creure que el cos i l'ànima, en el moment de desencarnar, l'ànima continua i pot encarnar-se en un altre cos. L'objectiu de totes aquestes ànimes és arribar a la perfecció. Per tant, la fraternitat, l'ajuda entre tots és molt important.
6: I tot gràcies a una figura molt rellevant, Miquel Vives.
9: Li deien l'apòstol del poble. Tota la seva... Això era ajudar al pròxim.
6: La ruta del moviment espiritista Terrassa, organitzada pel Museu de Terrassa, reviu aquest passat no tan llunyà.
4: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder a la Lliga de Primera.
10: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Athletic Club 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam. En aquest maig va debutar el migcampista Rodri.
11: Feliz por el debut. Primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
10: Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit una vegada més que no vendrà el davanter Julián Álvarez al Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha destacat l'arribada del jugador andalús. A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Demà l'Espanyol a les 7 de la tarda juga al camp de l'Eibar. Diumenge el Badalona Women visita l'Atlètic Club i el Barça rep el Tenerife. A segona, el Centre d'Esport Sabadell juga demà el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta. El club arlequinat, camí dels 10.000 socis, està vivint el moment social més important dels més de 120 anys d'història. També juga demà. El Girona serà a Montilivi a 2:15 del vespre. Jugaran contra les Palmes buscant el primer triomf del curs. i l'Inter Escaldes Andorrà, que entrena el català Felip Ortiz, ha fet història, el primer club d'Andorra en classificar-se per una fase de grups de competició europea de futbol. Jugaran la Conference. Des de Ràdio Televisió Andorra informa Héctor Aza.
0: L'Inter va haver de suar sang per aconseguir-ho. Els de Felip Ortiz sempre van portar la iniciativa. A les acaballes de la segona meitat es succeïen les ocasions amb l'entrada d'un gran Juan Cámara. Faisal també ho va intentar de totes les maneres. El Drita esperava per aprofitar alguna transició. En aquells moments va aparèixer Javi Díaz amb aturades providencials. A la pròrroga, amb els dos equips més cansats i amb moltes precaucions, hi va haver menys arribades. Juan Cámara es va posar l'equip a l'esquena, mig lesionat, i va estavellar la pilota al pal en el minut 116. El futbol no estava sent just amb l'Inter i en aquestes ocasions la cosa acostuma a acabar malament. Va haver-hi tres penals transformats i una aturada per banda. S'arribava al moment decisiu, Pochettino va fer el gol, Jashari va enviar-lo als núvols i tota la responsabilitat era als peus de Faisal. El davanter, clau en les eliminatòries prèvies, va mantenir el cap fred i no va fallar. Un gol que va trencar una barrera que semblava massa alta per a un país tan petit.
10: Moltes gràcies. L'Inter Escaldes, que ha fet història en bàsquet avui, es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esparun i Girona i el Manresa femení, un partit a les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
1: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espar Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
12: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando empezar a jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
1: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espar Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilion.
10: Recordeu que el podeu seguir en directe a la xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell Barça. Demà, la final masculina i la final femenina entre el Rubí i les Corts Ubae. I també us destaquem que aquest cap de setmana comença la primera federació de futbol. Demà el Sant Andreu juga a Osca i diumenge l'Europa rep el Jaén a Can Dragó i el Nàstic juga contra el Saragossa al nou estadi.
4: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a les 2. Molt bona tarda.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 28 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars i avui parlarem que Caldes de Montbui ja té 3 candidats confirmats per les eleccions municipals de 2027. L'onzena edició del Gira Circ proposa aquest cap de setmana una quinzena d'espectacles de renom a Collsuspina. El centre excursionista organitza entrenaments per la cursa de Festa Major de Sant Feliu cada dimarts i dijous a la tarda.

0: Bona tarda. El curs polític que està a punt de començar estarà marcat per les eleccions municipals que es celebraran el maig del 2027. Mentre que hi ha municipis sense candidats confirmats, n'hi ha d'altres on la cursa electoral ja ha començat amb els noms propis al capdavant de les llistes. És el cas de Caldes de Montbui, on ja hi ha tres candidats confirmats. Isidre Pineda, per Esquerra Republicana, Joan Duran, per Ara Caldes, i Marc Calvo, pels Comuns. Dos repetidors respecte a les eleccions de 2023 i una cara nova. Isidre Pineda, actual alcalde de Caldes de Montbui, encapçalarà la candidatura d'Esquerra per tercera vegada consecutiva. El 2019 va ser alcalde de Caldes per primera vegada en prendre el relleu al fins aleshores alcalde Jordi Soler. En aquell moment va revalidar l'alcaldia per una majoria absoluta que el partit ostentava des de 2011. En les passades eleccions, el 2023, Isidre Pineda va tornar a ser el cap de llista del Partit Republicà. En aquella ocasió, però, va perdre la majoria absoluta, però va revalidar la victòria i governa amb el suport de Junts per Caldes. En un vídeo a les xarxes, Pineda, que fa 11 anys que és alcalde, diu que fins ara ha assolit reptes importants amb el compromís i la voluntat de fer Caldes el millor poble del món. Així s'expressava en aquest vídeo.
1: Els meus companys i companyes m'han demanat que segueixi liderant el projecte republicà, que em torni a presentar com a cap de llista a les eleccions municipals. I he acceptat el desafiament. Hem de seguir millorant Caldes.
2: Si em continueu fent confiança,
1: Caldes seguirà avançant. Us en dono la meva paraula.
0: Joan Duran repetirà com a cap de llista d'Ara Caldes, una agrupació d'electors creada pocs mesos abans de les eleccions de 2023. Tot i que la formació es va crear amb molt poca antelació, és la segona força a l'hemicicle calderí amb 4 regidors. L'assemblea del partit, celebrada el mes de maig, ha escollit Joan Duran com a cap de llista per unanimitat. A la publicació L'Altaveu, editada aquest juny pel partit, Duran diu que l'objectiu de la formació és plantar cara a la inèrcia actual i treballar amb rigor i compromís per assumir noves responsabilitats. Aquest és l'objectiu que es fixa Duran i l'explica en una entrevista a BOTV.
3: Pensem que pel nostre municipi és molt prioritari buscar un equilibri entre grans obres i el dia a dia del que fa falta a Caldes, i aquí sumar-hi polítiques d'habitatge molt més valentes, manteniments, ja no només a la via pública, sinó parcs, millorar, ampliar el tema d'Albert Urbà. Hi ha infinitat de temes que volem treballar i que seguirem pressionant aquest any que ens queda.
0: Marc Calvo s'estrenarà com a cap de llista dels Comuns de Caldes de Montbui, una formació que ara no té representació al consistori calderí. El cap de llista ha penjat a Instagram un vídeo amb la presidenta dels Comuns al Parlament, Jèssica Albiach, en què diu que es presenta a l'alcaldia de Caldes per les ganes de millorar el poble i de fer que tothom que vulgui s'hi pugui quedar a viure. També diu que vol més, un poble més verd i més saludable. El jove es va presentar en societat a finals de juny amb un acte públic a la plaça de Catalunya de Caldes. Prèviament, a les xarxes del partit hi havia penjat un vídeo en el que explicava per què es presenta.
4: Faig el pas perquè crec que és el moment de fer política més útil, més propera i al servei de la majoria. Vull un poble que garanteixi un habitatge digne, la connexió dels seus barris i un futur ple d'oportunitats per a tothom. Vull construir un projecte escoltant a tothom, decidint entre totes el futur de la nostra vila. Perquè Caldes pot ser millor, i ho farem possible.
0: Junts per Caldes, que el 2023 va tenir d'alcaldable l'actual regidora Roser Xalabarder i que ara governa en pacte amb Esquerra, va anunciar que celebraria unes primàries entre Xalabarder i l'empresari Pere Barrios. El PSC, que el 2023 estava liderat per Carla Millán, encara no ha anunciat qui encapçalarà la llista, com tampoc ho ha fet el Partit Popular, que el 2023 va tenir Javier Suárez Cañardo. A Sant Feliu de Codines, cap de les 4 forces que tenen representació municipal actualment ha anunciat els seus candidats. Els 4 caps de llista i portaveus han estat entrevistats aquest estiu al programa Taula per 5 i cap d'ells ha confirmat si es torna a presentar ni en quina posició. Per tant, en els propers mesos s'haurà de confirmar si Pol Cabotí de Primàries Codines, Pere Pladevall de Junts per Sant Feliu de Codines, Laia Jordana del PSC i Anna Maria Vilarrasa de Junts per Catalunya, Junts per Codines, tornaran a ser caps de llista. En el cas de primàries, que actualment té l'alcaldia, Cabotí primer ha de decidir si vol repetir com a candidat i serà l'agrupació d'electors, amb els vots de tothom qui en forma part, qui decideixi l'ordre de la llista.
5: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Collsuspina es convertirà aquest divendres i dissabte en un gran escenari per acollir l'onzena edició del Giracirc, una proposta cultural impulsada per l'Associació d'Expertes Purnes que inclou més d'una quinzena de propostes d'espectacles al voltant de les arts del circ, un esdeveniment que s'ha convertit en un referent cultural moianès. El seu director, Xavi Vinuesa, defineix a la presentació del programa d'actes que el veritable miracle del Giracirc no és només proposar espectacles, sinó demostrar que la cultura pot arrelar allà on hi ha persones disposades a cuidar-la. Els espectacles inclouen tot tipus de disciplines artístiques, de circ i teatre de carrer, clown, acrobàcies, trapeci, funambulisme, baldufes, plats xinesos, bicis acrobàtiques i propostes musicals, tot plegat dividit en 5 escenaris situats al nucli urbà de Collsuspina. La gran majoria d'espectacles són gratuïts, però n'hi ha amb entrades de pagament a preus populars. Destacant noms destacats del món del circ a Catalunya, com la companyia La Córcoles, que presentarà divendres H, un espectacle de funambulisme que ja es va poder veure al Festival El Ganxo de Sant Feliu i que va deixar el públic embaladit. També divendres la companyia El Vermut presentarà La Paradeta, circ esbojarrat i humor absurd amb equilibris, perxa xinesa, baldufes i clown. Dissabte la pallassa La Xurri presentarà Brota, tot buscant un lloc per arrelar amb el seu tractor. També hi haurà els malabars i les acrobàcies de Suricata Circus, que representaran Duo Sacagem, i la companyia Plou Poc durà un espectacle de trapezi titulat Un metre quadrat. La visió acrobàtica serà protagonista del show Y, l'ànsia per volar, i la companyia Aonia presentarà l'espectacle d'acrobàcies Tenet. Al vespre de dissabte també hi haurà un espectacle sorpresa i actuacions musicals. A més, la companyia Crític Café oferirà AMS, LRS.circ, un espectacle que obre el circ a la comunitat sorda i fa un tas de circ en llengua de signes a partir de la reflexió. Què passa quan una disciplina artística no parla la teva llengua? De fet, la samarreta commemorativa d'aquest any porta inscrita la paraula Giracirc en llengua de signes catalana i fa que el lema d'aquesta edició sigui Totes les llengües parlen de circ. El programa també inclou mostres d'alumnes de l'Escola Giracirc i d'escoles de Santa Maria de Palautordera, Manresa i Barcelona. I una fira amb 8 artistes. El Centre Excursionista de Sant Feliu arrenca la temporada programant diversos entrenaments previs a la cursa de Festa Major, la Memorial Francesc Assart, un traçat de poc més de 8 quilòmetres que en bona part transcorre per la zona boscosa que envolta Sant Feliu, com ara l'entorn del Camí de Lloberes o de Can Bosc. L'objectiu dels entrenaments que proposa el Centre Excursionista és donar a conèixer el traçat de la cursa per qui no el conegui, però també compartir una estona d'entrenament en grup. Els entrenaments es faran cada dimarts i dijous fins a la Festa Major. La sortida serà a partir de les 7 de la tarda des del centre cívic i es recomana portar frontal especialment per a aquelles persones que vulguin fer el recorregut caminant, ja que potser se'ls fa fosc. Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura obligaran a resituar diversos actes de la Festa Major i la cursa no n'és una excepció. El punt de sortida i d'arribada passarà a ser el centre cívic La Fonteta, per tant, l'arrencada serà en pujada. Miquel Palau és el regidor d'Esports.
5: Totes les sortides i tota la parafernàlia de cada serà en el centre cívic i l'únic canvi serà que se sortirà del centre cívic cap a la plaça. Llavors, totes les curses canviaran al principi i al final per sortir des del centre cívic i acabar al centre cívic, però la resta de recorregut serà el mateix que era.
0: Les inscripcions a la cursa es poden fer al web de l'Ajuntament i són gratuïtes. A banda de la cursa, Francesc Assart també es fa la milleta, adreçada a infants a partir dels 6 anys. Els nens i nenes de menys de 6 anys poden participar a les curses de marrecs, ja sigui sols o acompanyats per un adult.
5: I el tema dels marrecs, que es feia abans una sortida des de la Font dels Àlvars fins a la plaça, doncs aquest any serà a la cursa de marrecs, tan acompanyats com sols, una volteta pel centre cívic, per allà a la plaça 1 d'octubre, i per allà ens inventarem alguna volteta perquè els nens i nenes més petits puguin fer la seva cursa. I la mireta i la cursa de Francesc Assart seran semblants, igual, però sortint des del centre cívic i enllaçant ja amb la cursa.
0: Una altra novetat d'aquesta edició de la festa és que la samarreta commemorativa és el resultat d'un concurs de disseny que s'ha fet. La resta d'actes de Festa Major continuen sent una incògnita. El programa encara no s'ha distribuït i, per tant, encara no sabem amb quins concerts o quines propostes ens sorprendrà la comissió de festes.
6: el butlletí dels municipis de la C-59.
0: Recuperem ara una informació que us vam compartir dilluns. Les famílies del centre denuncien que han entrat a l'espai, que l'entitat té el mateix recinte de l'escola i que els han robat i vandalitzat diversos elements. Els fets van passar fa uns dies, però les famílies han fet pública la seva denúncia aquest dilluns a les xarxes socials. Amb la publicació no només volen denunciar els fets, sinó que volen crear pedagogia perquè els joves que fan el botellot als entorns de l'escola no malmetin al centre. El president de l'AFA, Sergi, apunta que s'han sentit vulnerables pel fet que hi hagi persones que puguin entrar en un centre d'infantil i primària. Des de l'AFA creuen que, tot i que arran del robatori la policia hagi incrementat la vigilància en aquesta zona, potser els caps de setmana hi hauria de passar més sovint. Escoltem el president de l'AFA.
7: Això ens tinc una mica, doncs, de l'emparada de l'aspecte que la policia al cap de setmana hauria de passar més. Ara sí que després d'aquest robatori que hem trobat ens estan dient que estan fent més control per mi, que res d'un carrer.
0: El turó es troba al centre del municipi, davant l'espai juvenil La Cova, en un carrer que està tallat al trànsit de vehicles. Un espai on els joves hi solen anar a passar l'estona. Des de l'AFA, però, lamenten que també que l'entorn de l'escola sigui utilitzat amb freqüència per fer botellots i que sovint es trobin vidres trencats i altres elements a les portes del centre.
7: Una cosa divertida, la cosa és fer malbé, doncs, una escola pública, no? On el dia següent hi haurà més molt aquí.
0: El president de l'AFA explica que en altres ocasions han trobat cigarretes o vidres trencats, però que aquest robatori els ha fet especialment mal perquè els han entrat expressament al seu espai.
7: I veure que t'ataquen a tu d'aquesta manera és molt vulnerable, la veritat.
0: A banda d'estudiar col·locar més sensors de moviment per les alarmes, l'AFA debatrà si col·loquen càmeres de vigilància al centre. L'entitat afirma que té el diàleg obert amb l'Ajuntament, amb qui afirmen que han trobat mà estesa i estan treballant en aquest tema. De fet, l'alcaldessa accidental de Bigues i Riells del FAI, Maite Escobar, explica que la policia fa rondes sovint per aquesta zona, però que es tracta d'un espai molt gran. El parc de Can Badell, situat just davant de l'escola El Turó, ha estat vandalitzat en diverses ocasions i fins i tot s'hi han col·locat càmeres per evitar noves accions d'aquest tipus. En aquest sentit, afirma, a més, que comparteixen la preocupació de l'escola. Escoltem Maite Escobar.
8: Que tot està molt vigilat, tot i estar en el centre del poble, doncs sí que ens trobem a vegades aquestes situacions. I és una preocupació tant per l'Ajuntament com per la, bueno, per l'Ajuntament, evidentment, i fem reunions de seguretat amb la policia local i sempre és un dels punts que, bueno, que es destaca.
0: La regidora explica també que estan valorant aprofitar els treballs de millora que es fan al centre per poder reduir part de les vidrieres que hi ha a l'escola, que sovint apareixen trencades. La regidora afirma que en altres ocasions la policia ha identificat autors de malmetre mobiliari o l'espai públic. Amb el missatge de denúncia que han fet públic avui, l'AFA també vol conscienciar les famílies de gent jove i els mateixos joves de no vandalitzar els equipaments i els espais públics. Un missatge que l'Ajuntament subscriu, no només pel que fa al vandalisme que afecta l'entorn de l'escola El Turó, sinó a tots els espais públics del poble. Algunes zones del parc de Can Badell, de fet, s'han hagut de tancar de manera puntual com a conseqüència de fets vandàlics. Unes actituds que repeteixen a diversos municipis. L'Ajuntament de Castellterçol denunciava fa pocs dies que s'ha malmès un tendal i demanava l'ajuda de la ciutadania per poder trobar els autors. I fins aquí l'Eix 59 d'avui dijous. Podeu seguir l'última hora al web d'Ona Codinenca, www.onacodinenca.cat, i a les xarxes d'Ona Codinenca. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip: Jordi Gibert, Laia de Déu i Gemma Premanyer, qui us ha parlat. Salut!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un robatori de cable entre Sagrera i Badalona provoca demores de 25 minuts a la R1 de Rodalies, segons informa la companyia. La circulació es manté limitada a 2 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. La incidència s'ha detectat cap a 3:15 de la tarda i afecta sobretot el tram Badalona i la bifurcació de la Sagrera. Personal de DIF treballa per resoldre la incidència i recuperar la normalitat en el servei. Més temes. Crida a la calma del govern espanyol després dels incidents violents en les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat ahir al vespre. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. Per la seva banda, el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
2: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
1: I es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixa a 3, això sí, els espanyols desapareguts. Les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
3: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida avui a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, recordem, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada.
2: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
1: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat al Barça, que duia una estelada a ells, i el cap de setmana passat també ha estat present a la compareixença de Grande Marlaska al Congrés. El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li han reiterat al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
3: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
1: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. I avui estem molt pendents del temps perquè hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi. De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a la superfície forestal.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Donant la nota, amb Daina Mateu.
2: Benvingudes i benvinguts a l'últim programa d'aquesta temporada de Donant la Nota. L'estiu ha arribat, demà, dia 21, oficialment ja tindrem l'estiu aquí. I amb ell, la llum, la calor i la vida a l'aire lliure. Però com sonava l'estiu a 300 anys? Avui us proposo una selecció d'obres de música que aboquen aquesta estació radiant, totes elles interpretades dintre de l'univers de la música antiga. I us proposo des de Les tempestes de Vivaldi fins a danses pastorals, passant per cantates, madrigals i àries que parlen de sol, natura, amor estiuenc, una banda sonora barroca per celebrar el bon temps. Començarem pel gran himne musical de l'estiu, l'estiu de Vivaldi, inclòs dintre de les quatre estacions. L'obra relata la calor opressiva, la son, les tempestes sobtades i l'alegria rural. En tres moviments ens transporta per l'estat d'ànim d'un pagès que pateix la calor, gaudeix del descans i fuig de la tempesta. Amb tots vosaltres, el concert RB-315, l'estiu d'Antonio Vivaldi.

I ara anirem cap a un altre indret després d'haver escoltat l'estiu de Vivaldi interpretat per The Netherlands Bach Society amb el violí i la direcció de Shunsuke Sato. El que us deia és que anirien cap a un altre lloc. Cap a on? Cap a França. Amb qui? Amb Jean-Ferry Revel. Va ser un precursor de l'orquestració moderna a Les Éléments, que és una obra que representa la creació del món a través de quatre elements, no trobem el títol en si de l'estiu. No hi és aquest nom, no? Però el seu caràcter aboca plenament a l'estiu, a moviments plens de calor i energia. Ara n'escoltarem una versió de Le Concert des Nations sota la direcció d'en Jordi Savall. Amb tots vosaltres, Revel, Les Éléments, el rondó i l'ària per l'amor.

Doncs el que hem escoltat ha sigut de Rebel, l'estiu, dintre de Les Illes Mons, interpretat per Le Concert des Nations sota la batuta d'en Jordi Savall. I ara anirem cap a un compositor contemporani de Bach, que va ser molt i molt i molt prolífic. Estic parlant d'en George Philipp Telemann. Ara escoltarem la obertura en suite, és a dir, un conjunt de danses, en la menor TWV-55 a 3. I aquesta suite el que conté són molts moviments amb títols descriptius que aboquen a la natura i les estacions. És una obra lleugera i elegant, amb flauta solista i gran vitalitat, no? Aquesta vitalitat estiuenca. I aquesta vegada escoltarem una versió de música antiga Köln, així que amb tots vosaltres aquesta suite en la menor de Telemann.

I amb aquest telèman, amb aquesta obertura en suite en la menor, que acabem d'escoltar interpretat per Música Antiqua Coln, anirem cap a França per escoltar una mica de Rameau. Rameau té una obra que es diu L'estiu, però, amb sinceritat, avui us l'he estat buscant per tot arreu i no l'he trobat, però n'he trobat una altra, que és Les Rappels des Océans, que us la poso perquè realment és una peça que Rameau mostra un estiu viu i fresc amb picats ràpids i ornamentació així com molt delicada, molt francesa. Sempre tota la música francesa té aquesta delicadesa, i sempre que et trobes una partitura francesa, a cada nota gairebé ens trobem una ornamentació o alguna indicació per poder-la tocar. Així que, amb tots vosaltres, Les Rappels des Océans.

I amb aquesta versió de Scott Ross al clavicèmbal de Les Rappels de Zoséo, anirem a escoltar en Fischer, un compositor potser el menys conegut d'avui, Johann Caspar Ferdinand Fischer, va ser un dels compositors més refinats del barroc alemany. El seu Parnassus musical és un recull de suites dedicades a les muses. Tot i que no hi ha una anomenada directament estiu, algunes danses com la Teriskore tenen un caràcter càlid i pastoral que encaixa perfectament amb el nostre tema d'avui, l'estiu. Així que anem a escoltar aquesta obra de Fischer.

Steven Devine és qui ens ha ofert aquesta obra de Musicalischer Parnassus, la suite sobre l'estiu. I ara anirem a escoltar el compositor més famós de tot el barroc, Johann Sebastian Bach. Escoltarem una cantata, la BWV número 1. Aquesta cantata no tracta directament de l'estiu, però la seva brillantor i l'esperit d'alegria ressonen amb l'inici d'un dia calorós i radiant. Escrita per la festa de l'Anunciació, inclou trompetes, cor i una ària plena de llum.

I aquesta ha sigut la cantata número 1 de Johann Sebastian Bach amb Gardiner a la batuta. I ara ja per acabar anirem amb François Couperin, conegut com Le Grand, no? El Gran. Per què? Perquè va ser un dels grans mestres del clave francès. Aquesta peça que us posaré ara és el Rossinyol enamorat. Combina la delicadesa i l'ornamentació per abocar el cant amorós dels ocells, una escena estiuenca i plena de vida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada de Balaguer a la Noguera i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal i prevenir incendis. A més, es compromet a triplicar la gestió forestal fins a arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees. El president Salvador Illa reivindica que per protegir boscos és un deure de país i avisa contra el negacionisme climàtic.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
1: Precisament, Greenpeace ha advertit avui que l'escalfament global està augmentant el risc d'inundacions esllavissades i allaus a l'Himàlaia després de les greuades que han afectat el Nepal aquesta setmana. L'organització ecologista admet que encara és massa aviat per determinar quin paper ha tingut exactament el canvi climàtic en aquest episodi concret i apunta que les investigacions preliminars situen el col·lapse d'una glacera com a causa més probable. Amb tot, sosté que l'augment de les temperatures està transformant la regió i fent més probables aquest tipus de fenòmens i per això reclama les empreses de combustibles fòssils que contribueixin més a pagar els costos de la crisi climàtica. I avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible, permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. La jubilació flexible permet a una persona que ja té reconeguda una pensió contributiva de jubilació torni posteriorment al mercat de treball amb una jornada reduïda. A partir d'ara ho poden fer mitjançant un treball per compte aliena a temps parcial.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 28 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars i avui parlarem que Caldes de Montbui ja té 3 candidats confirmats per les eleccions municipals de 2027. L'onzena edició del Gira Circ proposa aquest cap de setmana una quinzena d'espectacles de renom a Collsuspina. El Centre Excursionista organitza entrenaments per la cursa de Festa Major de Sant Feliu cada dimarts i dijous a la tarda.

0: Bona tarda. El curs polític que està a punt de començar estarà marcat per les eleccions municipals que es celebraran el maig del 2027. Mentre que hi ha municipis sense candidats confirmats, n'hi ha d'altres on la cursa electoral ja ha començat amb els noms propis al capdavant de les llistes. És el cas de Caldes de Montbui, on ja hi ha tres candidats confirmats: Isidre Pineda per Esquerra Republicana, Joan Duran per Ara Caldes i Marc Calvo pels Comuns. Dos repetidors respecte a les eleccions de 2023 i una cara nova. Isidre Pineda, actual alcalde de Caldes de Montbui, encapçalarà la candidatura d'Esquerra per tercera vegada consecutiva. El 2019 va ser alcalde de Caldes per primera vegada en prendre el relleu al fins aleshores alcalde Jordi Soler. En aquell moment va revalidar l'alcaldia per una majoria absoluta que el partit ostentava des de 2011. En les passades eleccions, el 2023, Isidre Pineda va tornar a ser el cap de llista del Partit Republicà. En aquella ocasió, però, va perdre la majoria absoluta, però va revalidar la victòria i governa amb el suport de Junts per Caldes. En un vídeo a les xarxes, Pineda, que fa 11 anys que és alcalde, diu que fins ara ha assolit reptes importants amb el compromís i la voluntat de fer Caldes el millor poble del món. Així s'expressava en aquest vídeo.
1: Els meus companys i companyes m'han demanat que segueixi liderant el projecte republicà, que em torni a presentar com a cap de llista a les eleccions municipals. I he acceptat el desafiament. Hem de seguir millorant Caldes.
2: Si em continueu fent confiança,
1: Caldes seguirà avançant. Us en dono la meva paraula.
0: Joan Duran repetirà com a cap de llista d'Ara Caldes, una agrupació d'electors creada pocs mesos abans de les eleccions de 2023. Tot i que la formació es va crear amb molt poca antelació, és la segona força a l'hemicicle calderí amb 4 regidors. L'assemblea del partit, celebrada el mes de maig, ha escollit Joan Duran com a cap de llista per unanimitat. A la publicació L'Altaveu, editada aquest juny pel partit, Duran diu que l'objectiu de la formació és plantar cara a la inèrcia actual i treballar amb rigor i compromís per assumir noves responsabilitats. Aquest és l'objectiu que es fixa Duran i l'explica en una entrevista a BOTV.
3: Pensem que pel nostre municipi és molt prioritari buscar un equilibri entre grans obres i el dia a dia del que fa falta a Caldes, i aquí sumar-hi polítiques d'habitatge molt més valentes, manteniments, ja no només a la via pública, sinó parcs, millorar, ampliar el tema del verd urbà. Hi ha infinitat de temes que volem treballar i que seguirem pressionant aquest any que ens queda.
0: Marc Calvo s'estrenarà com a cap de llista dels Comuns de Caldes de Montbui, una formació que ara no té representació al consistori calderí. El cap de llista ha penjat a Instagram un vídeo amb la presidenta dels Comuns al Parlament, Jèssica Albiach, en què diu que es presenta a l'alcaldia de Caldes per les ganes de millorar el poble i de fer que tothom que vulgui s'hi pugui quedar a viure. També diu que vol més, un poble més verd i més saludable. El jove es va presentar en societat a finals de juny amb un acte públic a la plaça de Catalunya de Caldes. Prèviament, a les xarxes

0: xarxes del partit i havia penjat un vídeo en el que explicava per què es presenta.
1: Faig el pas perquè crec que és el moment de fer política més útil, més propera i al servei de la majoria. Vull un poble que garanteixi un habitatge digne, la connexió dels seus barris i un futur ple d'oportunitats per a tothom. Vull construir un projecte escoltant a tothom, decidint entre totes el futur de la nostra vila. Perquè Caldes pot ser millor, i ho farem possible.
0: Junts per Caldes, que el 2023 va tenir d'alcaldable l'actual regidora Roser Xalabarder i que ara governa en pacte amb Esquerra, va anunciar que celebraria unes primàries entre Xalabarder i l'empresari Pere Barrios. El PSC, que el 2023 estava liderat per Carla Millán, encara no ha anunciat qui encapçalarà la llista, com tampoc ho ha fet el Partit Popular, que el 2023 va tenir Javier Suárez Cañardo. A Sant Feliu de Codines, cap de les quatre forces que tenen representació municipal actualment ha anunciat els seus candidats. Els quatre caps de llista i portaveus han estat entrevistats aquest estiu al programa Taula per 5 i cap d'ells ha confirmat si es torna a presentar ni en quina posició. Per tant, en els propers mesos s'haurà de confirmar si Pol Cabotí de Primàries Codines, Pere Pladevall de Junts per Sant Feliu de Codines, Laia Jordana del PSC i Anna Maria Vilarrasa de Junts per Catalunya, Junts per Codines, tornaran a ser caps de llista. En el cas de primàries, que actualment té l'alcaldia, Cabotí primer ha de decidir si vol repetir com a candidat i serà l'agrupació d'electors, amb els vots de tothom qui en forma part, qui decideixi l'ordre de la llista.
2: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Collsuspina es convertirà aquest divendres i dissabte en un gran escenari per acollir l'onzena edició del Giracirc, una proposta cultural impulsada per l'Associació d'Expertes Purnes que inclou més d'una quinzena de propostes d'espectacles al voltant de les arts del circ, un esdeveniment que s'ha convertit en un referent cultural moianès. El seu director, Xavi Vinuesa, defineix a la presentació del programa d'actes que el veritable miracle del Giracirc no és només proposar espectacles, sinó demostrar que la cultura pot arrelar allà on hi ha persones disposades a cuidar-la. Els espectacles inclouen tot tipus de disciplines artístiques, de circ i teatre de carrer, clown, acrobàcies, trapeci, funambulisme, baldufes, plats xinesos, bicis acrobàtiques i propostes musicals, tot plegat dividit en 5 escenaris situats al nucli urbà de Collsuspina. La gran majoria d'espectacles són gratuïts, però n'hi ha amb entrades de pagament a preus populars. Destaquen noms destacats del món del circ a Catalunya, com la companyia La Córcoles, que presentarà divendres H, un espectacle de funambulisme que ja es va poder veure al Festival El Ganxo de Sant Feliu i que va deixar el públic embaladit. També divendres la companyia El Vermut presentarà La Paradeta, circ esbojarrat i humor absurd amb equilibris, perxa xinesa, baldufes i clown. Dissabte la pallassa La Xurri presentarà Brota, tot buscant un lloc per arrelar amb el seu tractor. També hi haurà els malabars i les acrobàcies de Suricata Circus, que representaran Duo Sacagem, i la companyia Plou Poc durà un espectacle de trapezi titulat Un metre quadrat. La visió acrobàtica serà protagonista del show Y, l'ànsia per volar, i la companyia Aonia presentarà l'espectacle d'acrobàcies Tenet. Al vespre de dissabte també hi haurà un espectacle sorpresa i actuacions musicals. A més, la companyia Crític Cafè oferirà AMS, LRS, punt circ, un espectacle que obre el circ a la comunitat sorda i fa un tast de circ en llengua de signes a partir de la reflexió. Què passa quan una disciplina artística no parla la teva llengua? De fet, la samarreta commemorativa d'aquest any porta inscrita la paraula Giracirc en llengua de signes catalana i fa que el lema d'aquesta edició sigui Totes les llengües parlen de circ. El programa també inclou mostres d'alumnes de l'escola Giracirc i d'escoles de Santa Maria de Palautordera, Manresa i Barcelona. I una fira amb 8 artistes. El Centre Excursionista de Sant Feliu arrenca la temporada programant diversos entrenaments previs a la cursa de Festa Major, la Memorial Francesc Assart, un traçat de poc més de 8 quilòmetres que en bona part transcorre per la zona boscosa que envolta Sant Feliu, com ara l'entorn del Camí de Lloberes o de Can Bosc. L'objectiu dels entrenaments que proposa el Centre Excursionista és donar a conèixer el traçat de la cursa per qui no el conegui, però també compartir una estona d'entrenament en grup. Els entrenaments es faran cada dimarts i dijous fins a la Festa Major. La sortida serà a partir de les 7 de la tarda tarda des del centre cívic i es recomana portar frontal especialment per a aquelles persones que vulguin fer el recorregut caminant, ja que potser se'ls fa fosc. Les obres de la plaça Josep Umbert Ventura obligaran a resituar diversos actes de la Festa Major i la cursa no n'és una excepció. El punt de sortida i d'arribada passarà a ser el centre cívic La Fonteta, per tant, l'arrencada serà en pujada. Miquel Palau és el regidor d'Esports.
3: Totes les sortides i tota la parafernàlia de cada serà en el centre cívic i l'únic canvi serà que se sortirà del centre cívic cap a la plaça. Llavors, totes les curses canviaran al principi i al final per sortir des del centre cívic i acabar al centre cívic, però la resta de recorregut serà el mateix que era.
0: Les inscripcions a la cursa es poden fer al web de l'Ajuntament i són gratuïtes. A banda de la cursa, Francesc Assart també es fa la milleta, adreçada a infants a partir dels 6 anys. Els nens i nenes de menys de 6 anys poden participar a les curses de marrecs, ja sigui sols o acompanyats per un adult.
3: I el tema dels marrecs, que es feia abans una sortida des de la Font dels Àlvars fins a la plaça, doncs aquest any serà a la cursa de marrecs, tan acompanyats com sols, una volteta pel centre cívic. Per allà a la plaça 1 d'octubre i per allà ens inventarem alguna volteta perquè els nens i nenes més petits puguin fer la seva cursa. I la mireta i la cursa de Francesc Assart seran semblants, igual, però sortint des del centre cívic i enllaçant ja amb la cursa.
0: Una altra novetat d'aquesta edició de la festa és que la samarreta commemorativa és el resultat d'un concurs de disseny que s'ha fet. La resta d'actes de Festa Major continuen sent una incògnita. El programa encara no s'ha distribuït i, per tant, encara no sabem amb quins concerts o quines propostes ens sorprendrà la Comissió de Festes.
2: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Recuperem ara una informació que us vam compartir dilluns. Les famílies del centre denuncien que han entrat a l'espai, que l'entitat té el mateix recinte de l'escola i que els han robat i vandalitzat diversos elements. Els fets van passar fa uns dies, però les famílies han fet pública la seva denúncia aquest dilluns a les xarxes socials. Amb la publicació no només volen denunciar els fets, sinó que volen crear pedagogia perquè els joves que fan el botellot als entorns de l'escola no malmetin al centre. El president de l'AFA, Sergi, apunta que s'han sentit vulnerables pel fet que hi hagi persones que puguin entrar en un centre d'infantil i primària. Des de l'AFA creuen que, tot i que arran del robatori la policia hagi incrementat la vigilància en aquesta zona, potser els caps de setmana hi hauria de passar més sovint. Escoltem el president de l'AFA.
4: Això ens sentim una mica, doncs, d'emparada en el fet que la policia al cap de setmana potser hauria de passar més, ara sí que després d'aquest robatori que d'un robat ens estan dient que estan fent més control perquè encara és un carrer.
0: El turó es troba al centre del municipi, davant l'espai juvenil La Cova, en un carrer que està tallat al trànsit de vehicles, un espai on els joves hi solen anar a passar l'estona. Des de l'AFA, però, lamenten que també que l'entorn de l'escola sigui utilitzat amb freqüència per fer botellots i que sovint es trobin vidres trencats i altres elements a les portes del centre.
4: Una cosa que m'apirta, la pregunta és fer malbé, doncs, una escola pública, no? On el dia següent hi haurà més botellots.
0: El president de l'AFA explica que en altres ocasions han trobat cigarretes o vidres trencats, però que aquest robatori els ha fet especialment mal perquè els han entrat expressament al seu espai.
4: I veure que s'ataquen a tu d'aquesta manera és molt vulnerable, la veritat.
0: A banda d'estudiar col·locar més sensors de moviment per les alarmes, l'AFA debatrà si col·loquen càmeres de vigilància al centre. L'entitat afirma que té el diàleg obert amb l'Ajuntament, amb qui afirmen que han trobat mà estesa i estan treballant en aquest tema. De fet, l'alcaldessa accidental de Bigues i Riells del FAI, Maite Escobar, explica que la policia fa rondes sovint per aquesta zona, però que es tracta d'un espai molt gran. El parc de Can Vedell, situat just davant de l'escola El Turó, ha estat vandalitzat en diverses ocasions i fins i tot s'hi han col·locat càmeres per evitar noves accions d'aquest tipus. En aquest sentit, afirma, a més, que comparteixen la preocupació de l'escola. Escoltem Maite Escobar.
5: Que tot i estar molt vigilat, tot i estar en el centre del poble, doncs sí que ens trobem a vegades aquestes situacions. I és una preocupació per l'Ajuntament com per la, bueno, per l'Ajuntament, evidentment, i fem reunions de seguretat amb la policia local i sempre és un dels punts que no és destacat.
0: La regidora explica també que estan valorant aprofitar els treballs de millora que es fan al centre per poder reduir part de les vidrieres que hi ha a l'escola, que sovint apareixen trencades. La regidora afirma que en altres ocasions la policia ha identificat autors de malmetre mobiliari o l'espai públic. Amb el missatge de denúncia que han fet públic avui, l'AFA també vol conscienciar les famílies de gent jove i els mateixos joves de no vandalitzar els equipaments i els espais públics. Un missatge que l'Ajuntament subscriu, no només pel que fa al vandalisme que afecta l'entorn de l'escola del Turó, sinó a tots els espais públics del poble. Algunes zones del parc de Can Vedell, de fet, s'han hagut de tancar de manera puntual com a conseqüència de fets vandàlics, unes actituds que repeteixen a diversos municipis. L'Ajuntament de Castellterçol denunciava fa pocs dies que s'ha malmès un tendal i demanava l'ajuda de la ciutadania per poder trobar els autors. I fins aquí l'Eix 59 d'avui dijous. Podeu seguir l'última hora al web d'Ona Codinenca, www.onacodinenca.cat i a les xarxes d'Ona Codinenca. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip, Jordi Gibert, Laia de Déu i Gemma Permanyer, qui us ha parlat. Salut!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saez, ha demanat al PP que condemni les entitats socials que hagin hagut d'interrompre, hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. A la rèplica dels grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saez ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, que ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: Sin los valores de la socialdemocracia, sin la solidaridad, sin los principios que nos han ido ayudando durante décadas a construir el país que somos, la Europa que somos, donde no podemos olvidar valores tan importantes como poner en el centro los derechos humanos, bueno, pues no hubiéramos podido afrontar esta crisis que, insisto, siempre ha sido una respuesta extraordinaria desde la legalidad y desde la humanidad.
1: I el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per la reubicació dels migrants que no tenen allotjament a la ciutat autònoma. Avui el ministre Grande Marlaska ha xifrat en 5.000 el nombre de persones immigrants que encara segueixen a Ceuta i que van entrar des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. I els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'L9 al Putxet amb 15 habitatges local podran tornar a casa seva amb un màxim de 6 setmanes, a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar, ho ha explicat així el director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez.
3: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament, per la finca Teodora la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes, més o menys, mitjans d'octubre podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Vivències a Ona Codinenca.
1: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu doncs benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem normalment el capità del barco, diem que és l'Àngel Falqués, però avui ens ha abandonat. Sí. Tenia una cosa més important per ell, no ho sé. Sí. Bueno, però si ens escolta algun moment, doncs Àngel, endavant. El Josep Maria Joaneda. Hola, Josep Maria.
2: Molt bona nit a tothom, a homes, dones, nens, a tothom. Perquè si no ho dius, malament.
1: La Maria Torrents. Hola, Maria.
3: Què tal a tothom? Bon dia.
1: La Roser Lloberes, que és en plantilla, també.
4: Bona tarda, bona nit, bon
3: dia. És que no s'ha pogut resistir en el sou que aquí que es cobra.
1: Sí, oi?
4: Qualsevol deixa això.
1: Com a convidat tenim avui el Dani Fonoll. Hola, Dani.
5: Molt bona nit, què tal?
1: Bé, bueno, anirem fent.
5: Sí, sí, no? Estic d'acord, eh? Amb el sou que es cobra no pots deixar la ràdio mai. És el que depèn per arribar al final de mes.
1: La sí, que us parla, Rosita Figueres.
2: Però avui que som menys, si no està l'Àngel, l'haurem de cobrar més perquè haurem de fer la feina
4: d'ells. Repartirem. Sí, ja ho hem pactat.
1: Josep Maria, deixa'm dir qui tenim el control, eh? Perquè tenim el Nova Mas, el Pau sí. Ibars, la punta de la ràdio hi tenim, encara.
6: Bona nit, un plaer.
1: Hola, Pau.
6: Un plaer estar aquí. Jo, a més, va bé perquè cobro doble, cobro la meva feina del Jordi, vull dir que era genial, estupendo.
1: Gràcies per tenir-te aquí i també saludem en el Jordi Massaguer, si ens està escoltant.
6: Sí, home, sí. Una bona abraçada, que et recuperi aviat.
1: I que recuperi.
3: Algú l'ha vist últimament? Pel carrer o
6: no,
3: per
6: no, saber no. Aquí. És que no sé si surt gaire encara, eh? Vull dir, no. Em sembla que està...
5: Jo l'he vist a casa seva anant a la farmàcia, com que viu davant,
1: sí.
5: I estava encara amb les crosses i tot. Vull dir,
1: té molta recuperació. Li ha sortit més recuperació de la que comptava.
5: Estava bastant ranco,
1: sí,
5: encara.
1: Sí.
6: Bueno.
1: Bé, doncs, esperem. Endavant.

0: com va? Som divendres 16 de gener, vigília de Sant Antoni Abat, festa major d'hivern. El sol ha sortit a les 8:16 i es pondrà a les 5:47. Jo sóc la Gemma Permanyer i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines.
1: Aioli!
0: L'arribada de la cavalcada de Reis és l'últim gran acte que s'hi va fer, però la plaça Josep Umbert, el rovell de l'ou de casa nostra, no perd protagonisme amb l'arribada del nou any. L'any passat en vam parlar i molt, i aquest hi tornarem, i molt també. El primer repte de l'any és intentar resumir-vos el què la plaça, en menys de 3 minuts. Només començar 2026 i tenim dos titulars. El primer, la Generalitat ha validat una nova consulta de la plaça que demana un grup de veïns. I el segon, el govern de Sant Feliu assegura que la consulta que vam fer al febrer és vàlida i que la reforma segueix endavant. En quin punt es troba tot plegat? D'una banda, la Generalitat ha validat una nova consulta sobre el futur de la plaça, que demana un grup de persones, afins als partits de l'oposició, sota el títol Comissió de la Consulta Popular de Sant Feliu de Codines. Tres representants de la comissió, Cristian Balat, Olga García i Sílvia Maiques, van registrar una instància a l'Ajuntament demanant la convocatòria de la consulta, emparant-se amb la Llei de Consultes de 2014 de la Generalitat. Com que la instància no va tenir resposta en 3 mesos, la comissió va considerar que el silenci administratiu era positiu. L'Ajuntament ho va recórrer, però l'òrgan del Parlament ho ha desestimat i legitima aquesta nova consulta. El proper pas de la comissió, segons va explicar el Cristian Balat a la ràdio, és asseure's amb el govern per negociar aquesta votació. També demanen que s'acceleri la consulta o que es paralitzi el procés. La consulta seria consultiva, és a dir, no és vinculant ni té cap efecte legal. El govern, per la seva banda, subratlla que l'anunci de la comissió de consultes no afecta el calendari ni invalida el procés que es va fer fa tot just un any per decidir el model i la mobilitat de la futura plaça. Mentrestant, afirmen, el projecte de reurbanització segueix els seus terminis i les obres s'iniciaran durant el segon trimestre. Afegeixen que a banda de les votacions de fa un any han fet reunions amb veïns, comerciants i entitats i que l'equip redactor treballa per incorporar els suggeriments rebuts. Per tant, de la plaça en seguirem parlant. De moment, demà ens hi trobem per veure ballada de dansa. El que sí que podeu votar ja són els Premis Enderroc i per primer cop hi ha dos artistes codinencs, el grup Idília i la cantautora Marina Palau. I de l'humor a la realitat, el 2024 el Tu Jugues, el 28 de desembre, va fer una innocentada dient que el tour passaria per Sant Feliu. Aquest dilluns, els 63 alcaldes dels pobles catalans per on passa el tour, entre els quals hi ha Sant Feliu, van ser a la presentació. A l'agenda, demà Sant Antoni Abat, una diada que s'inicia a quarts de 7 del matí amb la torrada i aquest any, que és dissabte, es tanca amb un concert de miops i una sessió de DJ Carrera. Abans hi haurà tots els actes tradicionals. La missa a quarts d'11, els tres toms en sortir de missa, la ballada de la dansa a les 2 i el concert i el ball de gala a les 6. Diumenge al matí, desfilada de bobiers de Berna i a la tarda, concurs infantil de dibuix i pintura. També diumenge a 2:15, festival de patinatge artístic, la història en plural i femení. Informació de servei i restriccions d'aparcament per la festa de Sant Antoni a la carretera de Sant Llorenç i als carrers Barcelona, Antoni Gaudí i una zona del centre cívic. En aquest últim cas, tant per dissabte com diumenge. I dimarts dia 20 hi ha donació de sang i plasma al centre cívic. Serà de 5 a 9 del vespre. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres.
2: Déu-n'hi-do avui, les notícies.
3: Sí.
4: Jo no en sabia res d'això de la plaça. Què ha passat exactament?
2: Bueno, és complicat. És complicat. Tu tornes a escoltar la Gemma i veuràs tot el circuit que hi ha hagut.
5: Tota la cronologia.
2: Tota la cronologia, sí. No es pot explicar sí o no. És tota la cronologia. Has d'anar seguint pum, pum, pum, pum, tot el tros.
4: Ai, que ens costa però estar d'acord.
2: Bueno, no sé. Bueno, ja que parlàvem de Sant Antoni Abat, no? Sí. Doncs podríem començar per aquí, per la festa de Sant Antoni. No?
4: Molt bé.
2: I aquí l'Àngel ens ha deixat uns
4: deures.
2: Sí, uns deures, oi? Per fer.
4: Uns deures per fer.
2: Perquè segurament que ho ha tret del llibre de Can Sor, de que feia tots aquells reculls.
4: De la pinya, també,
2: sí,
4: ho suposo.
2: Sí. I ens parla, doncs, de la festa. Avui, al nostre espai de memòria, parlarem d'una festa molt especial per Sant Feliu de Codines. La festa de Sant Antoni Abat, que molts consideren, amb tota raó, la festa major d'hivern.
6: És una festa amb molta, molta història. De fet, és l'única de les antigues festes patronals i de gremis que s'ha mantingut viva fins avui amb tot el seu esplendor. Sant Antoni era el patró dels traginers, carreters i del món del bestiar, molt present al Sant Feliu, però d'abans.
4: Hi ha documents que ja ens parlen a principis del segle XVIII cap al 1728 i sabem que a mitjans d'aquest segle ja hi havia administradors encarregats d'organitzar la diada. Això ens dona una mica una idea clara de com d'arrelada estava la festa al poble.
3: Un dels espais claus d'aquesta tradició va ser Can Basté, que durant molts anys va ser el centre neuràlgic de l'organització. Des d'allà es convocaven reunions, es preparava la festa i es mantenia viu l'esperit de Sant Antoni.
5: Gràcies al testimoni de gent gran del poble, sabem com era la festa als anys 20. L'ofici començava molt d'hora, hi havia cercaviles i després esmorzars abundants amb coca, figues, torrades i vi a la casa dels administradors.
6: Bé, organitzar la festa no era fàcil, eh? Si els diners no arribaven, els administradors havien de posar-hi diners de la seva butxaca. Tot i així, ningú no concebia que Sant Antoni deixés de celebrar-se. Era una qüestió d'orgull i de comunitat.
4: Com tantes altres tradicions, la festa va patir alts i baixos. Va decaure abans de la Guerra Civil i durant la guerra gairebé va desaparèixer. Però un cop acabada, va tornar a revifar gràcies a l'esforç de persones i comissions que no van deixar perdre la diada.
3: El gran impuls modern arriba als anys 70, quan el Centre Excursionista de Sant Feliu hi dona una empenta decisiva. A partir d'aquí, la festa es reorganitza, s'obre més participació i es converteix en un èxit any rere any.
5: A poc, Sant Antoni es transforma molt més que una festa gremial. Hi ha qui diu que aleshores es podia parlar clarament de festa major d'hivern.
6: I és que la festa té elements molt propis. El foc per fer torrades, el porró de vi, les coques, la dansa tradicional que es va salvar gràcies a l'arranjament musical del mestre Isidro Corderas i els goigs que es canten durant l'ofici.
4: Tot plegat crea un ambient molt especial on el fred d'hivern queda en segon pla i el que compta és retrobar-se, compartir i celebrar una tradició que forma part de la identitat del poble.
3: Al capdavall, aquest és el veritable sentit de Sant Antoni, una festa popular, viva, que passa de generació en generació i que recorda que, quan un poble celebra junt, també es reconeix a si mateix.
5: I amb aquest esperit de tradició i comunitat, tanquem el nostre espai d'avui dedicat a Sant Antoni Abat i a la festa que fa l'hivern, però que escalfa el cor de Sant Feliu. Tancar no el tancaria, l'espai, perquè també tinc aquí una entrevista que li van fer a l'Antonio Puig. Molts no el recorden, però és el que, almenys jo, sí que és el que ensenyava la dansa abans. Un home gran que tenia molta història d'interessió, perquè era pagès, jo el veia pagès, i en canvi ensenyava la dansa amb tots els punts.
6: Anava una mica coix, em sembla, no?
5: Poder sí, que a l'última hora ja anava coix, perquè sí. Era molt gran.
6: Sí, jo el vaig
5: abans
6: veure.
5: De que passés el Ramon Alemany, sembla que va ser després. Però Antonio Puig va ser una figura dins la dansa molt, molt rellevant. I aquí tenim una entrevista que li van fer a la Pinya. I podem parlar de l'entrevista que se li va fer a l'Antonio Puig.
4: Molt bé.
5: Els primers tocs de tenora i algun crit que volti la verra, sorgit del coll d'algun farestojo que s'amaga entre la multitud que s'agolpeja en cercle a la plaça durant l'entrada als dansaires. La Pinya ha volgut en aquesta ocasió entrevistar Antonio Puig per aquesta secció de personatges prou coneguts i simpàtics, amants de les tradicions locals.
4: A veure, senyora, des de quan feu de padrí, el senyor Antoni pregunta, des de quan feu de padrí dels balladors de la dansa?
6: Jo, des dels anys 50, quan a casa van ser administradors i des de llavors ja no ho vaig deixar.
3: Recordeu qui ho feia amb vos?
6: Sí, era el Zinc, que ho va fer durant molts anys, tants que jo era un marrec. Ja el veia per Sant Antoni durant les primeres voltes amb els balladors.
4: Per cert, la dansa sempre s'ha ballat a la plaça?
6: Sempre. Excepte l'any, aviam, 15, l'any 62, que es va ballar, a més del Dia del Sant, per la Festa Major a l'Embalat.
5: La dansa, que d'una banda sembla fàcil, perquè el ritme es repeteix quasi constantment, d'altra banda és prou complicada. Assajar els punts i contrapunts, les cadenes, estrelles i voltes.
3: I qui són les persones que realitzen o han realitzat aquesta tasca?
4: A veure, Antoni, quines parelles recordeu més?
6: Hauria de fer memòria, però són moltes. L'any 51 la ballaven el Joan de Cala Rossa, l'Albert de Can Barraco, el Matildo Jove. El 52, el Dominguet, en Jaume Cassart. Són tants i tants que quasi bé et diria que l'han ballada tots els joves del poble.
3: A la vostra edat no es fa difícil o pesat acompanyar els dansaires?
6: Mira, pel febrer, si Déu vol, faré 60 anys. Això només es pot fer quan un ha estat un ballador de tota la vida. I s'ha de sentir la festa, que és la del nostre gremi.
5: Com a cloenda d'aquest petit interviu, Antonio Puig ens ensenya un grapat de fotografies d'anys enrere, on identifiquem parents i amics. En definitiva, la gent del poble que, de forma desinteressada i amb afany de mantenir la tradició, surten com anònims dansaires un cop a l'any per Sant Antoni a ballar a la plaça. Abans, amb un trajo i un barret estrenat expressament per aquell dia, o amb un vestit una mica curt, blau cel o rosa. Avui, amb el trajo típic català, per allò que la tradició ho sigui del tot. Sí. Molt bé. Bueno, amb això hem sapigut una mica l'Antonio Puig, no? Doncs ara, com que tenim un convidat, i aquest convidat ha vingut de fora, representa, quan ell va entrar a Sant Feliu, a la festa de Sant Antoni, com la va veure? Parlem del Dani Fonoll.
7: Home, la festa de Sant Antoni, primer m'agradaria dir que com que amenaça pluja,
5: sí,
7: la Gemma ha dit que el diumenge hi havia allò dels gossos i tot. S'ha posposat ja per l'altre diumenge.
5: Allò dels gossos s'ha posposat.
7: Més que res, perquè la gent ho sàpiga. I que diumenge no es posi...
5: Allò dels gossos no, allò de més tot igual.
7: Els movies venen el diumenge de l'altra setmana i el concurs de dibuix. És a dir, el que es feia aquest diumenge es fa el diumenge de l'altra setmana. Més que res per avançar-ho, perquè ja sortim per xarxes i tot i per dir-ho. A veure, jo vinc del poble de Cubelles. Cubelles es feia també un Sant Antoni en el seu moment. El que passa que a Cubelles li tocava el Sant Antoni, sembla que el mes d'abril o maig, perquè hi ha uns carros característics que van amb botes i amb palla i tot això, que van voltant de poble en poble. I si tu vols fer el Sant Antoni, ho pots fer. Però el que passa que toca el maig o el juny, ara ja. Perquè tots els caps de setmana ja estan ocupats.
5: Això també passa a Vigues.
7: Què passa? Que, exacte. Vigues, que aquí, per exemple, com que és la festa major petita, es celebra el dia de Sant Antoni, que és una de les coses que em va copsar, perquè normalment sempre es fa el cap de setmana posterior, menys a Sant Andreu de Palomar a Barcelona, que es fa el cap de setmana anterior, que ja vam fer el cap de setmana passat. I la festa a mi em sembla molt més íntima, potser, que altres llocs, que és una festa més turística o multitudinària, per dir-ho d'alguna manera. Aquí és una festa del poble, aquí és la festa de la gent del poble i de la gent que actualment hi ha, com que pagesos cada vegada n'hi ha menys, evidentment, els cavalls que arrosseguen els carros s'han canviat per tractors, perquè és el que hi ha amb els quatre pagesos que queden aquí a Sant Feliu, és el que podem trobar. Algun poni o cavallet petit que n'arrossega algun amb nens, que és bàsicament els que gaudeixen més d'aquesta festa. I després,
5: un multicultor.
7: Exacte, i si no, un multicultor, que és el que es fa servir per la gent que té un tros de terreny i que per treballar-lo una miqueta té el multicultor. Però tota la tradició dels administradors de tallar la carretera cada any, que és algo que aquí ens encanta, anar a tallar la carretera, anar a casa dels administradors a menjar coca, vi bo, figues, doncs tot això és encantador, tot això és entranyable, vull dir, és una cosa que realment atrau, no? I és un diferencial d'aquesta festa.
6: Realment és la festa major d'hivern.
7: Exacte, és la festa major d'hivern. I diríem que res d'envejar a la festa major d'estiu. És diferent, perquè és una festa major és una festa major que fa fred. Jo des de que soc
5: aquí... La torrada al matí.
7: Jo des de que soc aquí, cada em van dir que tenia que anar a la torrada per guanyar punts de Codinenc, i jo des del primer any que vaig a la torrada. Vull dir, vaig, faci fred, faci calor, aquest any ja veurem, a veure, esperem que no plogui, si no, no encendrà la llenya més que res, no?
5: Si fa fred, és el trago de la barreja.
8: Demà farem caldo, oi?
7: Demà farem
8: caldo, perquè torrada poca, eh?
7: Sí, perquè com ja si s'ha mullat la llenya ara, ja ho tenim xungo, això, eh? Ho tenim molt malament.
6: Dani, et veig amb moltes activitats. Quina activitat no vas?
7: Perquè... A Sant Antoni, precisament, però com a organitzador, veus? Aquí ja m'han intentat fotxar i els he dit que no hi cabia, ja.
6: Quines coses toques,
5: ja. Ja no podies.
6: Quines activitats?
7: Home, a veure, potser una persona inquieta, i ara que estic jubilat, doncs encara més, perquè abans estava, però, per exemple, estic amb els amics de l'Escudella, que són els que hem reprès o heredat, per dir-ho d'alguna manera, l'Escudella de Carnestoltes, que hi havia el grup dels Sense Estovalles, que l'havia fet fins la pandèmia, per dir-ho d'alguna manera, i després de la pandèmia, doncs... A veure, el que passa, que portàvem 20 anys fent l'Escudella. Sí. El problema de les entitats d'aquest poble, com de tots els pobles.
5: Sí. Quan agafes una cosa...
7: No Sant Feliu, és general, és que quan estàs allà, arriba un moment que et canses. Et canses i dius, bueno, fins aquí he arribat. I llavors has de trobar un relleu perquè continuï fent aquesta festa. Clar, per exemple, l'Escudella és una festa entranyable. És una festa entranyable que donem, pràcticament 6.000 racions d'escudella, que la gent s'emporta a casa, i aquí al mes de desembre l'escudella la pot descongelar i encara pot menjar l'escudella. Vull dir que n'hi ha més d'un que encara la gaudeix pel desembre. Però bé, per exemple, amb l'escudella, per exemple, estic donant un cop de mà al Casal d'Avis, el Casal de la Gent Gran, per exemple, estic també organitzat amb el tema de la Fira de la Carbassa, que és un altre tema també generacional. La gent que feia el tema de la carbassa per la pandèmia, que va fer molta mal, va dir que ja estaven grans i que no en tenien ganes de seguir cultivant carbasses. A part que va venir la sequera i era molt complicat perquè una carbassa d'aquelles gegants de 400, 500, 600 quilos, allò gasta 500 litres cada dia. Vull dir, si no hi ha aigua, és un verdader problema. Però, bueno, altres llocs d'aquí sí que hi ha d'aigua, perquè tenen pantans a la vora, per lo que sigui, i llavors en segueixen fent. Però, bueno, poder recuperar aquests contactes perquè al final puguin venir aquí carbasses i puguis fer una festa gran, doncs també és una cosa que crec que no val la pena perdre-la, no? Llavors, canto amb una coral de gospel en anglès, que, clar, per això faig anglès, perquè si no me n'entero del que dic. I aleshores, a veure si puc donar un cop de mà amb el que sigui, jo donaré un cop de mà.
6: Jo et puc dir que amb l'anglès ens ho passem molt.
7: Sí, això sí. Pues jo crec que en un poble has de fer això, has de donar un cop de mà el que puguis. Ara, per exemple, el cap de setmana que ve hi ha les Jornades Fabra, que es van començar fa 5 anys, aquesta és la 5a edició, i que, per exemple, les ve a tancar el conseller de Política Lingüística de la Generalitat. I les iniciem aquest any, el dissabte es fa a Prada de Conflent, que és on hi ha la tomba de Pompeu Fabra, i el conseller Lluís Puig és el que obre aquestes jornades allà a Prada de Conflent, perquè no pot venir aquí, evidentment. Clar. Aleshores, bueno, doncs si són diferents activitats a les quals puc donar un cop de mà, doncs donaré un cop de mà, ja està. No estic ficat, per exemple, en el correfoc. Això de cremar-me no en tinc gaire...
6: En tantes activitats forraràs de calés, no?
7: Sí, sobretot. Aquí la ràdio aquest any m'han pujat el 100%, també, perquè col·laboro amb la ràdio en diversos programes. Hem pujat el sol al 100%, aquest any hi havia un dispendi impressionant.
2: Aquest any també has tret el cap als pastorets.
7: Sí, aquest any el Josep, el teu fill, em va enganyar i em va dir, escolta, necessito un Japó. Què posem? Dic, va, tira, total, tampoc serà gaire complicat perquè el paper és curt i alguna cosa farem. I mira, m'he estrenat a pastorets ja. Sí. També són punts per codinenc de prou, per tant, ja m'ha convingut també. Clar. Per anar fent punts, això.
2: Cavalcada de Reis també hi eres.
7: Sí, la comissió de Reis hi estem, la dirigeix el Risco, el Francesc Roure, que és el que la porta, però bueno, allà es necessiten moltes mans per donar un cop de mà, perquè durant tota la cavalcada hi ha moltes comparses, s'han de dirigir, s'han de fer... Les carrosses s'han de guarnir, s'ha de fer la carrossa temàtica, i després s'ha de vigilar la gent que no es posi sota els tractors. I tot això requereix molts voluntaris perquè tot això tiri endavant. I bé, feina uns quants... mesos abans de la carrossa, de la cavalgada, i al final el dia de la cavalgada, que també és maco, vull dir, que veus, només veure les cares dels nens ja il·lusiona, és una feina que val la pena.
6: Però el dia Sant Antoni havies de vendre bitllets.
7: No, el dia de Sant Antoni ja dic, ja ho han provat, i els he dit que no. Els he dit que si el dia de Sant Antoni em necessiten per donar un cop de mà amb alguna cosa, vale, però res més. És a dir, com a voluntari ja em tindran pel que vulgui, però a l'organització no, ja s'ho faran.
6: Bueno, jo vull fer un record de Sant Antoni del Canyón.
2: Sí.
6: Perquè el Canyón animava molt la festa, perquè tenia molts cavalls, els baixaven, i ara em sembla que n'hi ha molt pocs.
7: L'any passat 5, diuen que aquest any potser n'hi ha 6 o 7.
6: Sí, però amb el Canyón hi havia un fotiment, perquè ell tenia bastants allà. Jo ho sé perquè jo muntava molts anys i vaig disfrutar molt, té molts bons records de Sant Antoni.
7: Sí, la Fira de Sant Antoni s'ha anat potser fent petita, com a altres llocs que la tenen més com a turística, però que costa molts diners perquè vinguin tots aquests carros de fora i tot això, però aquí, amb l'economia pura de la gent de Sant Feliu, perquè no és més que això, amb una petita subvenció per part de l'Ajuntament, més tot el que la gent pugui donar a l'hora dels sortejos i tot això, doncs s'ha de fer tot. Aleshores,
6: Sant Antoni
7: és complicat.
6: Intim, molt agradable, molt diferent. Perquè, esclar, jo havia estat molt per Sant Cugat i allà també un fotimer de coses i carros i carretons. I
4: però jo el que no acabo de veure és... potser sí que aquestes pobles grans o com, sí, com Caldes, necessiten que vinguin aquests carros guarnits i tal. Però jo penso
3: hi ha una tradició
4: aquí...
3: també molt important.
7: Sí, perquè és una, és una tradició perquè es converteix en turística. És sí. dir, es converteix en turisme.
4: Caldes, aquests ja... carros que es lloga un dia, un altre...
3: Però Caldes, jo crec que és la gent de Caldes que sí. fa els carros.
7: Sí, eh? No, hi ha gent de Caldes, però hi ha alguns de fora, sí. també. Eh? Bueno, no són tots de Caldes.
9: No, però la gent de Caldes, per, només per entrar ser administrador, ja pagues.
3: Bueno, són... ho viuen també molt, eh? És una festa que també la viuen molt.
9: Sí, la viuen molt i són els de Caldes de tota la vida, doncs aquells són els que col·laboren amb Sant Antoni. I, és clar, les peles hi són més que no clar, pas.
7: Aquí els administradors en si fan, organitzen, estan dintre de la comissió que organitza Sant Antoni i després li toca donar la coca, el bidols, les figues...
9: Sí, però a Caldes...
7: Però a Caldes no, a Caldes paguen, per el que jo sé, paguen sí, un tant per entrar com a
9: administradors,
7: a la comissió
9: sí,
7: o a la...
9: Sí, sí.
6: M'imagino que l'Ajuntament deu aportar algun calaret, no?
7: L'Ajuntament aporta alguns diners a totes les entitats. Ja. Totes les entitats que ho puguin justificar, conforme han tingut aquestes despeses, l'Ajuntament alguna cosa aporta. Depenent de l'entitat, doncs, si és una festa amb més volada, doncs aportarà més, si la festa és amb menys volada, doncs aportarà menys, però perquè tinguis per unes petites inversions o per unes petites despeses, per exemple, sempre hi pot ser, si doncs, vas a fer un bon tracte i ja està, no hi ha més. No?
9: Clar, però llavors també pots ensopegar que el dia que tu celebres el Sant Antoni aquí, celebrem un altre puesto i el que va llogat o que va d'allò, li convé més un altre puesto que aquí.
7: Sí. Clar, però no, parlem de que, a més, com que aquí és el dia de Sant Antoni, normalment és entre setmana.
3: És
7: el que és dissabte, avui és per casualitat, aquest any és per casualitat, i l'any que ve, si no hi ha cap canvi, serà diumenge, perquè, clar, passarà un dia després. Sí. Llavors, excepcionalment, serà en cap de setmana, però normal no és que sigui en cap de setmana.
9: Si és un dilluns o un dimarts.
7: És que un dimarts, i llavors és la gent d'aquí, els nanos d'aquí, perquè fan festa al col·legi, i la gent que treballa a Sant Feliu, que són els menys. O bé... Et demanes festa, com jo he fet els últims 8 o 10 anys de meus laborables, per demanar festa aquell dia, perquè era la festa major d'hivern del meu poble. Vull dir, que he considerat Sant Feliu com des que visc aquí al meu poble, ja està.
6: L'important és que no plogui.
3: I, Rosita, tu podeu saps això. Abans hi havia molta llista d'espera per ser administrador de Sant Antoni. Continua així, això?
9: Sí que n'hi ha de llista d'espera. El que passa que de vegades fan passar algú davant perquè el que li toca o encara té els nens petits, quan, clar, t'apuntes amb molt temps, o aquell any no et va bé, però jo diria que sí que encara diuen que encara n'hi ha de llista d'espera.
7: O per el que he sentit jo, alguns nens que no volen ballar, que diu, ballaràs tu.
9: Sí, els d'ara sí. Nen, va, que farem la llista de ballar de dansa. En el cas, la Carla va ballar-la... 4 o 5 vegades. El nen no, diu, jo, ballar la dansa.
7: Sí, la Carla l'he vist ballar, la dansa.
9: Sí, la Carla l'ha ballada i aquella la ballaria tant, però el nano no. Diu allà, diu que a més tothom et crida. Si te t'hivoques.
7: Home, és que és l'atracció. És l'atracció.
10: És la gràcia.
7: Que les 7 metres es desfacin i que la tinguis que t'arrossegar.
9: El principal és el seu pare que crida, no? Però clar...
3: Jo només l'he ballat un any, però en tinc un record tan bonic.
9: Per tu, què anaves amb vestit de...
3: No, amb vestit de catalana.
9: Ja devies anar tradicional.
3: Aquell any els vam estrenar. També crec que va ser el primer any que ens la va fer ensejar aquella dona que donava classes de ballet.
9: Sí,
3: que, la Regina.
9: La Regina. Regina. Sí.
3: Sí, que era com aquella de fama, amb mala llet, eh?
9: Sí.
3: I jo la vaig ballar perquè els Serrats eren administradors i la vaig ballar amb el David Serrats. Però en tinc un record tan maco, és a dir, a mi no em costaria res tornar-la a ballar, el que passa crec que ara ja se m'ha passat.
9: Sí, ho faries.
10: Jo crec que sí.
3: Sí, que ho faries.
6: I tant, que ho faries.
7: Es pot fer, si falta un ballador, excepte amb voluntaris de qualsevol edat, no té problema.
6: Si és capaç de portar un Kalashnikov.
3: Bueno, això és una altra cosa.
9: I el de casa sempre ho explica, el Josep, és petós. De ballar. I, esclar, l'havia de...
10: El teu fill?
9: Sí, ballava el Lluís Boblenes, clar. Però el Lluís feia la mili. I, esclar, va dir, doncs, per anar a ensejar, que ensegi el Josep, i jo, quan vingui de la mili, ballaré. I el Josep, no em fumis aquesta putada, no pateixis, que jo hi seré.
3: I no hi va ser.
7: I no hi va ser.
9: Sí, va venir just. Va venir just, però és que la Regina em sembla que posava hasta Siris perquè arribés el Lluís, perquè no hi havia manera de fer-li seguir el pas. Sempre diu, no hi havia manera de fer-li seguir el pas.
10: A més, és una dansa que és maca, és alegre.
4: Sí, la música és molt bonica.
9: Sí.
7: I el músic. El músic, quan surt el músic, ja està.
9: Bueno, ara descansarem una mica de festes. I com que tenim la Rosera aquí...
10: Ah, mira, ja m'ha tocat, veus? Sí. No diuen, parlem d'això o no?
7: No, ja està, no, ara t'ho
10: he tocat. Mira, jo...
9: Podem avui... parlar de les festes, però en aquells països, veure com les fan.
10: Parlem de dues coses. Primer, dels caps d'any.
9: Sí,
10: què fan? On se celebra caps d'anys raros, sí. He buscat. Sí. A veure, que... I he trobat quatre de molt interessants. A Dinamarca. A Dinamarca es puja dalt d'una cadira i quan entren a l'any nou fan un salt. Com si saltessin cap a l'any nou.
9: Sí.
10: Cosa que, clar,
9: però tothom s'enfila dalt d'una cadira?
10: Jo he pensat això, clar, a la gent gran no sé com ho fan. Llavors, també va aquesta tradició, van a trencar plats a casa dels amics.
9: A casa dels amics van a trencar.
10: Sí. Ah, mira que bé. Plats vells els trenquen a la porta
9: a casa
10: dels amics.
9: Els seus no.
11: Els seus, però els
10: vells. No sé d'on els treuen, els plats. Sí. Van a trencar plats. Llavors, clar, com més plats trencats tens al portal de casa teva, vol dir que més amics tens. Suposo que el dia 1 també desitjaries no tenir-ne gaires per no haver d'escombrar, no? A Estònia mengen 7, 9 o 12 vegades durant el dia.
9: Durant el dia?
10: Per entrar en força l'any vinent.
7: Mare de Déu, senyor. Deuen menjar poquet cada vegada.
9: Sí.
10: No ho sé, perquè són ferms, aquesta gent. A Xile, en una zona que es diu Talca, diu que van a passar la nit al cementiri per passar-la amb els que
11: no són. A prop dels seus.
10: I a Rússia escriuen un desig amb un paper que cremen i les cendres les barregen amb el cava, amb el xampany. No ho recomano. En tot cas, poder la més fàcil és la de menjar 7 o 8 vegades al dia. És la que potser té menys risc i tot i amb això... hi ha perill de quedar empatxat.
6: Que mengin sushi, que és poqueta cosa.
7: Sí, vas fent sushi. Sí.
10: No sé.
7: Les cendres amb cava o amb vodka, igual.
10: Posa amb xampany. Amb xampany. Sí, bueno, compte que deuen anar de totes maneres.

0: I van seguir per anar fins a Belém, no? Però no anaven junts els tres Reis Mags.
1: Això us passa.
0: Hi ha moltes hipòtesis, i moltes teories, però diuen que no anaven junts. Diuen que un va sortir d'Àsia, com Índia, no se sap exactament, perquè no està documentat, un altre d'Aràbia, i un tercer, que és el que atribuïm al de color...
2: De Sant Feliu.
0: Que venia del nord d'Àfrica, no se sap si d'Egipte, d'Etiopia, Eritrea o inclús Yemen. I jo l'altre dia, que feien les cabalgates per les teles, em vaig enfadar molt. Perquè la de Barcelona, el Rei Negre, venia de Senegal. I vaig pensar, això què és, això? Perquè, clar, cada un fa el seu camí i diuen que es van trobar a Damasc. De fet, el que van fer els Reis Mags era seguir la ruta de les espècies, la ruta de la seda, la ruta dels comerciants que hi havia antigament. No? I... De Damasc, que es trobaven a Damasc, de Damasc a Jerusalem i de Jerusalem a Belén. Inclús diuen que hi ha teories que no van arribar a les dates de Nadal, sinó molt, molt després d'aquestes dates. No? I el de l'or, l'incens i la mirra té sentit. És a dir, tot això...
1: coses molt preuades.
0: I que venien d'Àsia. Sobretot el que és l'incens, que venia d'Índia, i la mirra, que ve d'Aràbia. No? És a dir, una mica per tal... Després... A l'edat mitjana és quan se'ls posa el nom de Melchor, Gaspar i Baltasar. I es comença a representar com el senyor més gran, el senyor de mitjana edat i el jove. Val? Pues això, és que no em va agradar això de que vingués de Senegal, no? I en música de Senegal em va sonar com... Perdó.
2: Sí, molt avall, això és molt avall.
0: Sí, perdó. Ja està bé que igualem, no? Que tot sigui...
1: Però no és Àsia.
0: No és Àsia. Saps què passa amb aquestes tradicions? Que oblidem l'origen. Oblidem l'origen.
1: Perquè cada generació...
0: És igual que les comunions. És a dir, quants nens que fan la comunió són conscients realment del que fan, no?
1: La majoria, no?
0: I això és una... O els casaments, també, no? Això és una pena, és una cosa que a mi em dol, no? A vegades de dir, bueno, sí, fan la comunió, vinga, va, regals, festa. No, però el nen sap què fa, a què es compromet, no?
3: Perquè s'ha anat...
0: I els s'han anat comercialitzant, comercialitzant. I amb el Reis passa el mateix. I una anècdota, allò de les sabates, de per què deixem sabates, no? Deien que era perquè així els reis saben quants nens hi ha a cada casa. Això també s'ha perdut una mica. I les edats dels nens, segons les mides de la sabata, això també s'ha perdut una mica. Ja no sé, jo ara ja a casa meva ja no...
2: Sí, però guanyat,
0: ja no passen.
2: Però
0: no sé si...
2: l'àrbol de Navidad, el Papa Noel...
0: El Santa Claus.
2: El Santa Claus, la Santa Mare...
0: Totes aquestes coses que anem fent comercialment, no? Però és així, inclús el Ramadà, en la festa del Ramadà es fan regals als nens. I és una festa que també... celebren en presents, no? Pues això és el que jo us porto.
4: Sí, molt bé. El dels Reis és curiós, eh? Perquè és la llegenda, però que es trobessin tots tres perquè cadascú no sabia de l'altre.
0: Això diuen...
4: Se suposa que, segons la llegenda, cadascú venia d'una banda, però es van trobar conjuntament a Damasc.
0: Realment, és curiós perquè no... mira que en mi història hi ha coses que s'han estudiat, s'han documentat, però lo dels Reis Mags és una de les coses que està menys documentada, inclús en la Bíblia, no? I tampoc portaven corones. Les corones...
1: És que no eren reis, eren sabis.
4: Eren astrònoms.
0: Llavors, el de les corones també va ser una mica a posteriori, que els hem anat arreglant, suposo, perquè tampoc crec que vinguessin amb aquelles pells i aquelles capes i tot això. Devien anar més humils, jo crec.
2: Això és un festival com un altre.
4: Sí, però hi ha les cases reals, també els havia interessat.
0: I dels reis també sempre el que m'ha fet més gràcia és la mirra, no? La mirra.
1: Que, és un mineral.
0: Sí, és un mineral que servia per embalsamar. Val? Servia per embalsamar. Llavors diuen que l'or és per donar la dignitat de rei, que havia nascut un rei, no? L'incens per fumar i pels esprits i per beneir el rei que havia nascut, i la mirra, pues, per dir que era mortal i que,
1: sí, que potser ho necessitaria.
4: La seva mort, però sí, necessitaria, evidentment.
1: Molt bé.
0: I fins al pròxim viatge, que me'n vaig aviat.
2: Sí, quin és?
0: Oman. Oman és un país, pels que no us situeu, pues, en la península aràbiga, és un dels emirats que ha guardat més tradició. És d'on surten tots els mariners diuen els àrabs del mar, els que navegaven amb rutes comercials, en la ruta de la seda i això, tots els que feien dominaven el mar, viatjaven

0: uns barcos que es diuen daus, que tenen com unes formes molt, molt còncaves, i dominaven molt la navegació perquè estudiaven els vents dels monsons i els monsons. Quines, i eren uns grans navegadors.
1: Quines nacions al costat tenen?
0: Oman, i tens Dubai a dalt, Dubai, Iemen al sur,
1: el Iemen.
0: I Aràbia Saudí.
1: Estan
0: i donen al mar. Eh? I donen al mar. I us ho explicaré a principis de febrer, quan torni.
2: Allà què hi pots veure?
0: Allà és un país que ha conservat una mica d'històries dels sultanats, que té més monuments, però molt poquets, que són bàsicament fortaleses. I llavors és un país amb un contrast de paisatges espectacular. És a dir, des de la costa té desert, té els uadis, que uadi és vall, amb aigües, i després té una muntanya de 3.000 metres que és Jabal Ahdar.
1: Déu-n'hi-do.
0: I tot això us diré si val la pena o no, quan torni, perquè ja sabeu que a mi tot m'agrada. I més si són països d'aquests. És la primera, la veritat és que és la primera vegada que hi vaig, perquè és un país que no és econòmic, tampoc, com Aràbia Saudí, aquests països que són tan cars. I...
1: tanto, ja finalment hi vaig. Tanto amb la realesa que t'emportes.
0: I tanto. I després... us volia dir una cosa, si algú planeja les vacances pel 2026, que no vagi ni a Egipte ni a Japó. És a dir, des que he començat, després de les vacances de Nadal, la feina, tothom, és a dir, no hi ha persona que no entri per la porta que vulgui anar a Egipte o a Japó. I l'altre dia, una anècdota, em va trucar un senyor, diu, no, truco perquè és que vull anar per Setmana Santa a Egipte, ja ho devia haver mirat i ho devia haver trobat ple o caríssim, perquè és com està... I m'han dit que tu ets molt bona i molt experta. Què em recomanes? Dic, no anar. I es va quedar de pedra. Es va quedar de pedra. Dic, és que ara a mi em convides a venir i no hi vaig. I més el que són les dates de... Nosaltres ho venem, eh? Jo ho venc molt i tenim molts grups durant l'any, però el que són les dates de Setmana Santa i Nadal, què passa? Es concentra tothom. Es concentra tothom. Igual si vas al febrer, que també està a tope, però bueno, és igual, hi ha menys gent. Però Egipte té un problema, jo sempre ho explico. A Egipte tothom, els barcos fan la mateixa ruta. Tots surten el dilluns si surten de Luxor i tots surten el divendres si surten de Suan. I tothom fa la mateixa ruta i el mateix monument al mateix dia i a la mateixa hora. Amb la qual cosa, què passa? Pues clar, hi ha una congregació allà de gent que perd l'encant del lloc al final, no? I, a més, hi ha un altre problema, no? Perquè jo sempre, els guies, a Japó, quan s'acaben els guies de parla espanyola, diuen s'han acabat. A Egipte no s'acaben mai. Perquè aquest senyor, per exemple, que està amb les organitzacions d'aquí Sant Feliu, jo li diria, Fonoi, mira, que tinc un grup ara que venen, oi que saps una mica de les piràmides i d'Egipte? Vine a fer de guia. I ja està, ets una mica simpàtic, expliques quatre coses i ja està. Llavors tu has pagat molts diners i et trobes amb això. És a dir, que busqueu altres destins, que el món és molt gran i que hi ha llocs també molt macos. Sí que són dos països únics, jo no ho nego això. Són dos països únics, són dos països diferents, però el món és molt gran i a vegades el maco d'aquests jocs és estar una mica sol, no únic, perquè no és molt difícil avui en dia. Però no, almenys que puguis gaudir de l'espai.
1: I no t'agradaria fer algun canvi cap a tota la cosa maia de Mèxic?
0: No m'atreu gens.
1: No? Doncs no. Hi ha coses fabuloses.
0: Sí, no ho nego, eh? Fabulons. Però a mi no m'atreu... Mira, jo, on no hi ha emoció perquè m'entenen quan parlo, tot funciona i tal, no m'agrada.
1: Tu vols fer practicar...
0: A mi m'agrada practicar idiomes. M'agrada parlar l'àrab, m'agrada practicar l'àrab, m'agrada parlar l'anglès dolent, que parlo jo... I que hi hagi una mica d'emoció, que les coses no funcionin perquè així es veu.
1: No, a mi m'ha dit que val la pena.
0: Però bueno,
1: vull dir el meu fill, va tot arreu. Va estar al Japó i va venir encantat.
0: Tothom torna encantat.
1: No, va venir encantat perquè diu que és increïble les coses que es va trobar. Va agafar un taxi i el tio, reverència, li obre la porta. I quan va acabar, li anava a donar propina i va fer així. Perdó, li va dir, diu... Nosaltres estem molt ben pagats, no acceptem cap propina.
0: No, a Japó no s'accepten propines. A Japó no es donen propines, és una cosa positiva que té.
3: Als Estats Units te la posen a la nota del bar.
2: Sí.
3: Aconsello donar un 15%.
0: Bueno, 15 era un 20.
3: Un 20, ara.
2: I a Egipte també pagues.
0: Bueno, a Egipte pagues també propines per tot arreu. Però sí, a Japó aquesta mateixa anècdota del taxi em va passar a mi el primer dia i no l'agafen i dic, mira, bueno, té unes avantatges.
1: Ja.
0: I sí, és un país també que val molt la pena i és molt maco i és molt diferent.
1: I cotxes, però... cotxes de l'any de la Maria Castanya, nets, polits,
0: sí, això és
1: com,
0: net.
1: Si, com el primer dia.
0: Bueno, jo sempre poso l'exemple de la netedat al Japó, és que tu, en el metro, vas al lavabo i et pots assentar la tassa de lo neta que està.
1: Sí, sí.
0: Però és un tema de cultura, de que netegen, de que ho deixen com quan estàs a casa.
3: No l'embruta.
0: No, perquè la gent el neteja. Si l'embruta no es neteja, és com a casa.
1: No hi ha...
0: Però això és al·lucinant, que puguis anar amb un lavabo,
4: sí, tant,
0: al metro, i que estigui impecable, perquè a Estambul també hi ha lavabos al metro, també hi ha en els transports públics.
4: Però no és
1: llencem un xicle de terra, no n'hi ha ni un, però si el pesquen, diu que fan pagar 1.000 euros.
0: Bueno, penalitzen molt moltes coses, diuen que penalitzen, però jo vaig provar-ho.
4: Que ha marxat aquest noi.
0: Jo vaig provar-ho, això, de si penalitzaven, perquè tampoc es pot fumar pel carrer. Mm. És a dir, tu no pots anar amb un cigarret fumant pel carrer i amb una cervesa. Jo vaig voler-ho provar.
1: Tu perquè... intentes, el que
0: sigui. Però vaig pensar, bueno, a veure,
1: tu
0: què
1: passa,
0: no?
3: Va passar res.
0: I no va passar res, tampoc. No, ningú em va mirar raro, ni... no va passar res. No, pensava, a veure, l'emoció de que vingui un poli que li expliqui que no ho sabia, que no era veritat, però bueno, a veure, la... sí, que
3: la,
0: fins
3: la
0: on
3: reacció,
0: arribes.
3: La reacció, no?
0: Però no va arribar... No va arribar a aquest punt. Això és també, però, un altre país molt net i també amb normes molt estrictes sobre l'escopir els papers és Bhutan, ja us ho vaig explicar. Bhutan també està tot impecable perquè està prohibit, bueno, a tot arreu, als carrers hi ha les normes amb la sanció de si tu fas això, no? En canvi, doncs, països com Egipte o... Ara, quan he estat a Síria, l'altre dia ensenyava una foto de Síria,
4: Índia,
0: hi havia una botiga impecable, tot ben posat, i al costat, al carrer, hi havia una de merda, de bessures ja tirades al costat.
1: I Jordània, totes les portes obertes dels comerços.
4: Jura.
1: Perquè si roben, mà tallada, eh?
0: Sí, bueno, però això passa tot.
3: Sí,
0: això
3: si
0: passa... Sí, però això passa a Jordània, passa a Egipte, passa a molts llocs, eh? Però veus, Jordània, dintre d'aquests països, és dels més nets.
1: Sí, per això...
0: És dels, dintre, si ho poses, jo què sé...
4: És que la pitjor és
0: Egipte,
4: la Índia.
0: Síria, Jordània...
4: La Índia és la pitjor, en qüestió de la neteja, trobo jo.
0: Bueno, Índia, sí.
1: La Índia hi ha cuines que pots patinar sobre la merda.
3: Ara,
1: ha,
3: de moment, perdó. És el país amb més habitants del món.
0: Sí, però bueno, i Senegal, Senegal també, sí. Me'n recordo de Senegal, d'anar a Mubruk, no sé si ho pronunciaré bé, una població que és a la costa...
1: Intenta-ho pronunciar, intenta-ho.
0: Mubruk o Mubruk o una cosa així. Està a la costa i és molt maco veure a la tarda quan arriben els pescadors i hi ha totes les dones assentades a la platja netejant el peix. I tot allò va...
3: Sí, sí.
0: Van tirant a la platja.
4: Va on va.
0: I a darrere d'això, un carrer, jo anava amb xancletes, i hi havia un carrer que tot eren bosses, papers... Bueno, com caminar per sobre unes escombraries, igual, no? D'aquelles coses que...
4: Et queden gravades.
0: Et queden marcades. Però això és maco. És a dir, per anar... Jo, per mi m'agraden aquestes coses, aquests països. Anar a Noruega, caminar per aquells carrers impecables.
1: És una mica sàdica, pues... eh?
0: No, és no, el diferent.
3: Jo,
0: és el diferent.
3: Per feina, tinc que anar a Sud-amèrica... I la veritat és que quan acabaves la feina m'agradava sempre anar pels carrerons. A veure,
1: ja,
3: i que deixar una vegada. És la manera de conèixer un,
0: sí, sí.
3: Una
1: no, ciutat. Hi ha molta gent que va viatja jo, diu, i només fa fotos.
3: Clar,
1: no
3: diu la gent, Mèxic estava molt insegur. He anat a Mèxic i a la una de la matinada que he anat a sopar amb uns amics, m'he anat cap a l'hotel caminant. No
0: però passa, a Mèxic.
3: No m'he sentit insegur mai.
0: No, però a Mèxic hi ha problemes, eh?
3: Sí, no, ara, potser ara hi ha més. Estic parlant de fa bastants anys, eh?
0: Però
3: jo quan hi vaig anar, ja dic, anava al centre d'allà per l'avinguda d'Insurgentes, que és aquella avinguda que té 40 quilòmetres, i anava caminant tots els cables aquells que pengen per tot arreu i que estan molt...
4: Això també passa davant de casa meva, allò dels cables, eh?
1: No, i a mi m'ha passat a Brasil, passar per un lloc, com un mercat, que érem la meva dona i jo érem els únics blancs que va passar per allà. I es miraven així. Jo dic, oi, anava saludant. Sí.
0: Saps quin és?
1: Simpàtic. No va passar res. Jo... Quan vaig arribar a la casa, que hi havia uns parents de la meva dona, diuen, tio, que atrevís que sou.
3: Sí, sí.
1: No vos ha passat res?
3: Dic,
1: no.
3: A mi també ho havien dit alguna vegada.
0: No, però saps què és la... És a dir, jo també m'agrada fer això i quan estic de viatge doncs, intento sortir, quan deixo els grups, quan vaig per feina, per sortir sola i tal, no? I la millor defensa que un té és sentir-te tu mateix segur. És a dir, jo li dic a la gent, no heu de tenir por de sortir.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Has d'anar segur, perquè si no ets una presa fàcil, no?
3: Sí, sí,
0: però... I una altra cosa que m'agrada, que això que dius tu, és veure les cases dels països.
3: Exacte.
0: Treure el cap a dintre. És a dir, si hi ha una finestra, trec el cap a veure com és per dintre. Bé, per exemple, a Senegal, ara que parlàvem d'això, de lo brut que era el carrer, et sorprenia dintre les cases lunetes impecables que estaven. En canvi, Perú, que venen aquí a fer neteges a les cases, treies el cap, jo a vegades m'hi fico, i el meu, a vegades em diuen, però on vas? Si m'equivoco, ja em trauran, saps? Ja em diuen, però jo treure el cap en un pati, això. A Perú, una de porqueria, que no us ho podeu ni imaginar. I el meu home anava dient, i això és la cuna de les dones de feina que tenim nosaltres.
1: Sí, però el curiós...
0: Dir, perquè no tenen costum. És a dir, lo de treure la pols cada dia, hi ha molts països que no ho fan. És a dir, clar, hi ha costums i costums.
3: Quan s'ha de fer pala, ja.
0: I això de Senegal, mira que el carrer és brut, hi ha pols i tal. Pues les cases, els patis estaven... impecables.
4: Bueno, prefereixen això que una altra cosa. És que,
0: bueno,
4: és que
0: mira,
4: podeu
0: de la merda al carrer.
1: Bueno, no obstant, Perú és curiós que s'han guanyat uns punts però claus en la cosa culinària.
0: Home,
1: diu
0: sí,
1: que
0: sí,
1: fan
0: sí.
1: Un menjar sensacional.
0: Sí, és un lloc de molt bons cuiners.
1: És curiós.
0: És un lloc amb molt bons cuiners, amb una gastronomia molt bona, molt bona, Perú. Sí. Jo et diria que dels països... si parlem de menjar, ens anem al menjar, no? Perú és un referent. Filipines, és a dir, Filipines, jo crec que és el paradís del que li agrada menjar, perquè copien totes les cuines de tot el món, però perfectes. És a dir, inclús millor, jo he menjat menjar espanyol millor que molts restaurants d'aquí, no? I després tenen la seva pròpia cuina, que també és espectacular, perquè és a base de guisats potents, ben cuinats, allò, fuego lento, no? I l'altre, clar, per excel·lència, el Japó, que, perdoneu, però moltes vegades no té res que veure amb el menjar japonès
3: que
0: es menja aquí, no? L'altre dia no sé on vam anar. Mira quin sushi més bo, jo dic, home, jo no sóc amant de, ja ho sabeu, no m'agrada gaire el Japó, no sóc amant de l'ús japonès, m'agrada el menjar japonès, però... Pues com m'agrada un altre, no sóc obsessiva. No, això no és un bon sushi, l'arròs no està bé. Però clar, no ho sabem distingir nosaltres. O ets un expert o no ho saps distingir, o estàs acostumat o no. És igual que el kebab, no? Que n'hem parlat diverses vegades. El kebab no és el rotllo que ell d'enciam amb pa, no? És a dir, allò s'ho menjaria cap ara.
4: Ben fet, és bo.
0: El kebab és la carn picada i feta a la brasa. Això és kebab. I pot ser kebab de pollastre, pot ser kebab de vedella, pot ser kebab de xai, excepte de porc, pots menjar kebab. Però el rotllo aquell és el doner, que li diuen als turcs, que allà són espectaculars, lo d'aquí, que és industrial, que és fet amb... No té res que veure, no? Però és això, que tampoc sabem distingir quin és bo i quin no és bo, perquè a vegades tenen molt greix o...
1: I és un curiós de les còpies. A Xina... hi ha un poble d'uns 15.000 habitants...
0: 15.000 o 15 milions?
1: No.
3: És dels petits.
1: Molt petit, però tots 15.000 són números 1 a pintar. I copien,
0: a dibuixar.
1: A pintar, a l'oli. I copien les millors obres. Un fa el mar, un altre fa les gaviotes, l'altre fa les fulles, l'altre fa una altra cosa. I diu que fan unes còpies tan meravelloses
0: que passen per originals.
1: Sí, que passen per originals. Això, és un poble... jo havia llegit el nom, però una mica raro. Ho hauria de recordar, però no.
0: Bueno, doncs pues, jo de viatges, jo crec que avui hem tocat de tot, com que no teníem res en concret, no? No sé si ens renyarà. No sé si ens renyarà el director. Però recordeu això, no aneu ni a Egipte ni a Japó aquest any.
4: No, no tenia pensat.
3: Jo en principi tocava Dubrovnik i Bari.
0: Molt bé, doncs molt bé.
2: Ja he anat a Egipte... Tanzània.
0: Ho faràs en barco, de Bari a Dubrovnik?
3: Sí,
0: molt interessant.
3: Ho vaig fer
0: és a dir, és curiós, eh? Ja em faig molt gran. Això ho vaig fer-ho quan encara era Iugoslàvia. Vaig arribar a Iugoslàvia travessant amb el vaixell de Bari a Dubrovnik.
3: Pues això, ara amb la...
0: El que passa, a Dubrovnik, poca estona, després tira, eh?
3: Sí, Dubrovnik, poc.
4: Hi ha molt turisme.
3: Veure els poblets per aquella zona i tot això.
0: És molt maco, més que la vegetació espectacular.
1: La reconstrucció de Dubrovnik diuen que ha perdut una mica d'encant. És massa nou.
0: Bueno, és d'aquestes ciutats, a més, també, que també vessa, jo dic vessen, no? Sí. Vessen, perquè com que hi arriben tants creuers...
3: Exacte, sí.
0: El creuer és un turisme que jo crec que espatlla, és a dir...
3: Instantani.
0: Sí, a vegades quan jo programo algun viatge, no?, intento mirar per exemple, quan fem els Estambul, que no sigui el dia que hi ha quatre barcos, perquè és que si no, no pots visitar res.
4: Sí, sí.
0: No? I amb Dubrovnik passa una mica el mateix, perquè la ciutat és petita, tots van a veure el mateix i és...
4: Jo vaig arribar a veure l'original, el de Dubrovnik.
0: Jo també. Jo ho vaig veure quan era Iugoslàvia.
4: Fa 40,
0: no. Imagina't.
4: Sí, 40 anys.
0: Sí, jo també, més o menys, quan era Iugoslàvia.
4: Marça la Tita.
0: Poc després va entrar a la guerra.
4: Tot hi havia aquests lletreros. Sí.
0: Però és un país molt, molt maco, molt maco.
3: Pues ara ja dic, des que es va jubilar amb la meva dona, procurem marxar a finals de maig, principis de juny.
0: Això és perfecte.
3: Que és el tema aquell.
1: Però perfecte. No vagis al Japó, eh?
3: No, al Japó.
0: No vagis al Japó.
3: No, no tinc gaire interès en el Japó.
0: La frase és, volia un viatge pel Japó per l'època dels cirerers.
4: Ja, això és típic. Sí.
0: I Setmana Santa, Egipte per Setmana Santa. La frase que més he sentit aquest any.
4: Quan veus entrar per la porta ja saps què diran,
3: quasi. No és el cas, jo Setmana Santa a casa.
0: Sí, bueno, els que ja esteu jubilats...
3: I veure coses per aquí.
0: Sí, els que esteu jubilats teniu aquesta gran sort de poder...
4: Pots triar-ho.
0: Fora d'any. Fora de dates claus, no?
3: Sí.
0: I ja està, doncs ho deixem aquí avui, això.
2: Sí.
1: Bueno, és interessant, per això.
0: Un molt bon Sant Antoni a tothom. Sí. I esperem que no plogui.
1: Exacte.
0: A vegades els telèfons... els telèfons, quan diuen això del temps, i això s'equivoquen. I demà potser no plourà.
1: Sí. Últimament...
2: Sí, esperem que sigui això.
1: Bastant, per
2: però ho endevinen bastant.
3: Pels Reis, per exemple, sí, també estava previst que tal, i el dia 5, a les 12 s'acabava. Mm. Deien els telèfons. Mm. I a les 5, a les 12, es va acabar. I a la tarda vam anar perfectament, l'escavalgata i tot, sense cap tipus de problema.
0: I la llenya s'us va mullar, oi? La llenya s'us va mullar.
3: Sí, allà a la plaça estava ja des del matí.
0: I la veu poder encendre? Va mullar,
3: no es va encendre. Això que van posar benzina i tot,
0: li van posar un misto i no va encendre
3: allò ni no va voler.
2: Bueno, els petardos que no es mullin, per això,
3: A veure si demà...
2: No els sentirem el dematí.
3: Demà la llenya de la torrada, a veure si no... Avui no estava posada, hi havia la sorra només. Si la posen demà al dematí, que està en algun lloc sec, potser encara hi ha sort.
1: Parlant de llenya, és curiós, perquè hi ha gent que la compra, a vegades, que ha plogut, i pesa el doble.
2: Home, clar.
1: Pesa el doble.
2: És el negoci.
1: S'ha de comprar a l'estiu quan està ben seca.
2: És el negoci portar-te que te la portin molla.
0: És que, en general, l'espècie humana és una mica borrega. Heu de llegir... Mira, ara us aprofito per recomanar-vos dos llibres, va.
2: Dos llibres.
0: Un relacionat amb el que us he parlat abans dels Àrabs del Mar, que és molt interessant, i es diu Los Árabes del Mar, del Jordi Esteve, que explica el seu viatge a Sudan, Oman, Yemen, i és molt interessant. Explica tot això que jo us he explicat així en dues paraules, ho explica profundament i molt bé. I l'altre és el llibre Sapiens. No em feu dir el nom de l'autor, perquè...
4: Sí, ja l'he llegit, aquest ja l'he llegit.
0: Aquell ja l'he llegit. Doncs és que arribes a la conclusió de que som molt burros, Que l'evolució humana hem anat a pitjor, anem a pitjor.
2: Bueno, perquè no la disfrutem, no l'analitzem.
0: Bueno,
2: és això, no sabem, doncs, pamba.
0: No sabem disfrutar, tots fem el que fa tothom.
1: Sí, bueno, jo sí que disfruto.
0: Sí. Home, tu estàs jubilat en un poble meravellós.
1: Home, no, però dius...
0: Tu no ho diguis gaire alt, això, perquè el Trump voldrà Sant Feliu,
4: Exacte, després.
0: Perquè...
3: Vindrà directe.
4: Després de Groenlàndia, estem a la cua.
1: Si em donen un milió, potser dic, mira, em faig americà.
0: Això de... Ara, va, parlem una mica d'això de Groenlàndia.
3: Es va agafar fàcil,
1: Ja, clar.
0: Parlem d'això de Groenlàndia. Això a mi m'ha agradat molt, això de Groenlàndia. Ell vol Groenlàndia perquè és un lloc clau, de pas.
1: Sí.
4: I té minerals, i té petroli.
0: Llavors jo em pregunto, jo visc en un pis a Barcelona sense ascensor i tal. A mi em aniria millor el del costat, de la finca del costat, que tenen ascensor i són més grans. Mm. Per aquesta regla de 3 del tram, jo puc anar allà i dir, miri, a mi, senyor, aquest pis em va millor que el que tinc, marxi, que jo vindré aquí.
1: El tio és a l'Arenga de l'Oeste, és el xulo.
3: No diu que marxi. Perquè els del Groenlàndia no els fa marxar.
0: Bueno, els fa marxar. Bueno, doncs, llavors m'he d'instal·lar a casa del veí. No? Doncs vinc amb la maleta i m'instal·lo aquí. No? I l'altra és la noia aquesta que ha donat el Premi Nobel.
3: Sí, això també.
0: Aquesta noia li haurien de treure a ell el Premi Nobel.
3: L'ha anat a comprar, puguem anar a alguna cosa.
1: He explicat que el títol no és transferible. Només ha regalat la placa.
0: Bueno, és igual, però ell se la tunejarà, però el nom d'ella...
1: Ella intentava...
0: Però una persona que guanya el Nobel de la Pau no pot fer aquest gest.
1: Sí, però és que ho ha fet perquè vol manar. A veure si l'ha perdonat.
3: Llavors no es mereix.
0: No es mereix el Nobel de la Pau. Li ha regalat.
4: En aquí, en el Trump.
0: L'ha anat a veure, li ha regalat. I el bo ha sigut les declaracions de la presidenta de Venezuela, ara, que ha dit, jo si vaig veure el Trump aniré, però no arrossegant-me. És que és el que ha fet aquesta. Però una persona així, per què se li ha donat el Nobel de la Pau?
4: On té principis i finals, Déu meu?
0: Bueno, diu que els noruecs estan que treuen fum, eh?
1: No parlem de política,
0: perquè és molt perillós.
1: És molt perillós, que ens senten.
0: Però és maco.
3: El Trump va pel negoci, ja està.
0: Sí, sí.
3: És negociant.
0: És negociant, però el problema és que no sé si toca...
3: Però és que ara és president. I això no ho ha sabut...
4: No
3: ho ha sabut,
4: no ho ha paït.
3: No ho ha paït i segueix sent negociant.
4: Sí,
3: ja està.
4: Sí, sí.
2: Em sembla que hem arribat al límit del temps, eh?
0: Sí, em sembla que
2: molt
0: sí.
2: Bé. Molt interessant tot això que hem anat parlant avui, una mica així...
1: Molt variadet.
2: Molt variadet, oi? Molt variadet.
0: Cal que torni l'Àngel o que pot prolongar les vacances? Àngel, si ens sent...
3: Jo tots els divendres ja veus... no puc, eh?
0: Bueno, pots venir sempre que vulguis. Sí. Que ha sigut un bon tertulià.
2: Sí, sí, la porta oberta, eh?
0: Ha sigut un bon tertulià.
1: Molt bé. Gràcies per la teva visita, sí. Dani.
3: Gràcies per convidar-me.
1: No, no, molt bé. Ens ho passem molt bé. Ja ho veus.
0: Aquí venim.
1: Aquí estem. Aquí ens ho passem bé a l'anglès, a tot arreu.
2: Aquí estem, sí.
3: I s'aprem molt, s'aprem molt amb vosaltres, perquè expliqueu moltes coses que jo no sabia.
1: Jo he fet la veu, em sembla una mica de pagès.
0: Sí, sí, perquè el senyor tenia 60 anys i has fet veure que en tenia com 80.
1: Bueno,
0: sí.
1: Però clar, jo no sabia exactament.
2: És que fa dies que no fa d'actor.
3: Era 60 anys de mitjans de segle i eren molt més grans abans.
1: Eren grans, aquell temps. Sí, sí.
2: Bueno, de tota manera ho hem ocupat bé perquè no cantés el Josep Maria, no fos cas que
0: demà plogui.
2: Quins Lluís, no?
1: Ja això, ja m'ha fet de Lluís. Ja m'ha fet de Lluís.
2: Doncs va, ens veiem la setmana que ve. Bon Sant Antoni.
1: Vale, molt bona
4: nit a tothom. Que passi bé demà.
1: Que vagi bé.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit? Admiro...

0: sí, el meu destí.
1: Aquest és el programa número 192, vuitè d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 15 d'abril de 2025 i ara a les 8 del vespre fem el 15è programa d'aquesta 11a temporada. Segons el costumari català de Joan Amades, aquest dia celebra Santa Jerònima d'Ol, que, tot i sent alfabeta i serventa, va començar a ensenyar gràcies a una revelació divina i demostrar grans coneixements. Va formar moltes dones cultes i fou considerada patrona de les mestresses d'escola. Històries similars s'expliquen sobre Santa Margarida de Costitx, venerada per les mestresses de Mallorca. Enguany coincideix tanmateix amb el dimarts de Setmana Santa, quan a Barcelona, des de 1742 fins al 1863, es feia la processó dels esclaus, organitzada per una cofreria i sortint primer de l'església dels Trinitaris de la Rambla. Destacava una comparsa dels turcs armats, que recordava una tradició sobre una imatge de Jesús infant redimida a Turquia. Hi participaven poques cofreries i es va instaurar el costum de lluir pentinats i adorns, sobretot entre perruquers i infants. A València, per Setmana Santa, es feien calvaris decorats com els pessebres de Nadal i els nens portaven regals als mestres per celebrar les vacances de Pasqua. Cada programa estem intentant endinsar-nos en fets escrits i tradicions reflectits en aquest costumari de Joan Amades. Mai està de més saber d'on venim. Com cada dimarts ens trobem aquí i saludem a les persones que avui ens acompanyen, la Marina, el control dels pius, perquè tots ho pugueu sentir a casa. Què tal, Marina?
2: Bé, molt bé.
1: De vacances aquesta setmana?
2: Sí, de vacances.
1: I demà anirem a veure si veiem una miqueta d'aigua.
2: A veure si...
1: Freda deu estar encara, per això?
2: Bastant freda.
1: Per mirar-la, potser sí. Fer un vermutet a la platja,
2: no,
1: però...
2: I posar-hi els peus, sí.
1: Posem els peus, que ja s'hi vagin... Que s'hi vagin acostumant. L'Anna, què tal, Anna?
3: Hola, bona nit.
1: Com tenim?
3: Bé, molt bé.
1: Sí?
3: Home, això de venir aquí a la ràdio, que sigui de dia, és estupendo.
1: Com prova la primavera?
3: Bé. Ara esperar la Mona, la Mona.
1: Si ara hi ha el dilluns.
3: Oh, m'encanta la festa del dia de la Mona. Quants records de la infantesa, el bé que s'ho passen els nens.
1: Els nens, home.
3: S'ho passen molt bé.
1: Tots tenim nets, nosaltres.
3: Sí.
1: Que almenys els podrem gaudir aquell dia, a més a més.
3: Això mateix.
1: És un dia important. Avui no són, i els saludem de totes maneres, ni el Pau ni la Gemma. El Pau ens ha enviat la seva participació al programa amb una gravació, que després l'escoltarem. I la Gemma aquesta vegada fa salt, perquè sóc jo el que faré unes recomanacions de llibres de persones d'aquí de Sant Feliu o que hi tenen alguna relació d'alguna manera. Tots junts construirem el programa i el farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. Així que, sense més preàmbuls, comencem amb la secció del Pau. Què va passar un dia com avui?
4: A la secció d'avui parlaré d'una de les tradicions i festes que més a prop ens cau i també d'algun dels fets històrics que han succeït un dia com avui. Per tant, durant tota aquesta Setmana Santa, si passegem pels carrers, podem veure a moltes pastisseries els pastissos amb figures de xocolata, quartits amb plomes, pollets... Però d'on ve aquesta tradició per la Mona i per la Pasqua? Doncs bé, la Pasqua és la festa cristiana que commemora la resurrecció de Jesucrist al cap de 3 dies de la seva mort a la creu. És la celebració més important per als cristians perquè representa el triomf de la vida sobre la mort i l'esperança en la resurrecció. I els ous de Pasqua? Doncs bé, els ous des de l'antiguitat han estat un símbol de vida nova i fertilitat. Ja en cultures paganes, és a dir, els romans o els grecs, es regalaven ous per celebrar l'arribada de la primavera. Amb l'arribada del cristianisme, aquesta tradició es va adaptar i es va associar amb la Pasqua. Durant la Quaresma, que són els 40 dies abans de la Pasqua, estava prohibit menjar ous, però les gallines en seguien ponent, així que es guardaven i es decoraven per regalar-los el dia de la Pasqua. Amb els anys, la tradició va evolucionar i van apareixent els ous de xocolata que són els reis de la festa d'avui en dia. Pel que fa a la paraula mona, hi ha diverses teories. Una diu que ve del grec, d'unes ofrenes anomenades monos, que es feien a les deesses de la fertilitat. En canvi, hi ha una altra hipòtesi, que és de les més acceptades, que diu que ve del llatí, de la paraula munda, que era la panera plena de coques i dolços que els romans oferien a la deessa de l'agricultura a l'abril. Doncs bé, ara passo als fets històrics, perquè un 15 d'abril, per tant, ens hem de traslladar al nord de l'Atlàntic per parlar d'un dels naufragis més famosos de tots els temps, el del Titanic. El Titanic era una meravella de l'enginyeria i és el vaixell més gran i luxós que mai s'havia construït fins aleshores. Amb 269 metres de llargada, era un símbol del progrés, de la modernitat i també de la confiança desmesurada que hi havia de la tecnologia. El van qualificar com del vaixell insubmergible. Va partir el 10 d'abril de 1912 des del port de Southampton amb destinació a Nova York. A bord hi viatjaven més de 2.200 persones entre passatgers i tripulació. I el que havia de ser un viatge de luxe es convertiria 4 dies després en una autèntica tragèdia. A la nit del 14 al 15 d'abril de 1912, a les 11:40 de la nit, el Titanic va topar amb un iceberg. L'impacte no va ser gaire sorollós, però sí devastador. El casc es va esquinçar sota la línia de flotació i en poc més de 2 hores el gran vaixell s'enfonsava completament. Només hi havia bots salvavides per la meitat de les persones a bord. De les més de 2.200 persones, només unes 700 van sobreviure. La resta van morir congelades a les aigües de l'Atlàntic. Va ser un cop molt dur per l'opinió pública i per la confiança cega que hi havia en la tecnologia. El naufragi del Titanic va portar canvis importants en la seguretat marítima. Per exemple, es van establir noves normes com tenir suficients bots salvavides per tothom, rondes constants de vigilància per tot el vaixell i rutes marítimes més segures. Aquest és el relat oficial del que va passar, però com la majoria d'accidents d'aquest nivell apareixen algunes hipòtesis i teories que qüestionen la realitat. La primera és que el Titanic ja tenia mals auguris i que era un vaixell maleït. Diuen que alguns obrers que van construir-lo van morir durant la seva construcció i els supersticiosos afirmaven que el vaixell estava maleït per les seves ànimes. També es comenta que hi havia passatgers que van tenir mals presagis i van anul·lar el seu bitllet a l'última hora. Fins i tot el novel·lista Morgan Robertson havia escrit l'any 1898, per tant, abans de l'enfonsament del Titanic, havia escrit una novel·la anomenada Futility, on un vaixell anomenat Titan s'enfonsava a l'Atlàntic després de xocar amb un iceberg, per tant, moltes similituds amb el que anys més endavant passaria. Una de les teories més populars és que el Titanic no era realment el Titanic, sinó que aquesta hipòtesi afirma que la companyia White Star Line va canviar el Titanic per al seu vaixell bessó, l'Olympic, que havia patit un accident poc abans i estava molt malmès. Segons aquesta teoria, l'Olímpic es va fer passar per al Titanic i es va enfonsar deliberadament per cobrar l'assegurança. Altres especulacions asseguren que el Titanic podria haver estat víctima d'un atemptat. Alguns apunten que personalitats com el milionari J.P. Morgan, que casualment va anul·lar el seu viatge a última hora, podrien haver estat darrere d'una conspiració per fer desaparèixer alguns dels passatgers més influents de l'època, com era el patriarca de la família dels Guggenheim, que va morir en l'enfonsament del Titanic. Un altre misteri és que aquella nit es van enviar múltiples missatges de socors que suposadament no van ser atesos a temps. Què va passar realment amb aquelles comunicacions? Per què els vaixells propers no van acudir? Doncs algunes hipòtesis parlen de negligència, altres de confusió i fins i tot altres d'ordres deliberades de no respondre. Però bé, una curiositat sobre aquesta última hipòtesi és que hi van haver diversos vaixells que van anar a rescatar les persones a les hores d'haver-se produït l'accident, com per exemple el RMS Carpathia, que va navegar durant la fosca nit i es va adentrar a les aigües plenes d'icebergs per contestar la trucada d'emergència del Titanic. Per tant, va ser una missió de rescatament molt valenta i perillosa. I, de fet, aquest vaixell va arribar a salvar 700 persones, la majoria de les que es van salvar del Titanic. Casualitats de la vida és que 8 anys després el Carpathia tindrà la mateixa sort que el Titanic, encara que el seu enemic no va ser un iceberg, sinó un submarí alemany, ja que el vaixell transportava tropes aliades durant la Primera Guerra Mundial. I també la nit, un dia com avui, la nit del 14 al 15 d'abril, era assassinat el president dels Estats Units, Abraham Lincoln, mentre observava una obra de teatre. L'assassinat el va realitzar un famós actor de l'època, que es deia John Wilkes Booth, que tenia unes idees contràries a Lincoln i va aprofitar un moment de rialles a la platea per disparar a boca de canó al cap de Lincoln. Després va saltar des de la llotja presidencial fins a l'escenari i es va aconseguir escapar. Lincoln, en canvi, no va morir a l'acte, sinó que va ser traslladat inconscient a una de les cases del davant del teatre, on va morir l'endemà, per tant, el 15 d'abril de 1865, i és el primer assassin, el primer president de nord-americà en ser assassinat en el càrrec. En canvi, l'assassí va aconseguir fugir, però 12 dies després de persecucions per diferents estats. Va ser localitzat en un graner de Virgínia, on va ser tirotejat per les forces policials que el van acorralar. Per tant, l'assassinat de Lincoln va marcar el començament d'una nova etapa i, especialment, també la seva mort el va convertir en màrtir i una de les llegendes pel país.
1: Doncs molt bé, gràcies, Pau. Mira, jo, a parlar del Dia de la Mona, m'has recordat també que, tal com deia l'Anna, que les mones és una cosa que els nanos esperen, perquè el xocolata també els agrada a tots. Però jo també recordo la meva mona, quan estava a Cubelles, que em feien una rotllana, d'aquesta, que d'una espècie de pa de pessic, que tenia gust d'anís, perquè hi posaven anís amb aquell pa de pessic, era, tenia una punta d'anís, de grans d'anís, i posaven ous d'usos a sobre, gotes d'ous de xocolata eren ous d'usos, i llavors, com més gran era el net, més ous li tocaven. Vull dir,
3: I més anís.
1: I més anís, evidentment, però bueno, això era abans, l'aigua del Carme anava
3: sí,
1: dojo.
3: Que sí, que sí, que sí, que sí.
1: Anava dojo, vull dir, no hi havia problema. Aprofito que hem parlat de la mona per recordar-vos que el Tal com Raja, que es fa dijous, es sorteja una mona. Es sorteja una mona entre tots aquells qui vulguin participar. Per fer-ho, només has d'anar a la pastisseria Bosch, fer una fotografia de qualsevol dels seus productes, que siguin a l'aparador o a dintre, i penjar-la a Instagram, etiquetant el Tal com Raja i la pastisseria Bosch. I llavors entrareu al sorteig, que es farà el dijous que ve, d'aquí 2 dies, per tant, encara teniu temps de fer-ho. I si, a més, us plau esmorzar o agafar una pasta, doncs perfecte, perquè realment són molt bones. Per tant, aprofito a la vinentesa per acabar de la gent que encara no se n'ha assabentat o vol participar, doncs que encara té 2 dies de temps per poder-ho fer fins al dia, al moment del programa. Per donar fi a aquesta secció, escoltarem ara un tema de Jerry Lee Lewis, Whole Lotta Skin Going On, que va treure al mercat tal dia com avui de l'any 1957.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Doncs avui es celebren el Dia Mundial de l'Art, el Dia Internacional de la Malaltia de Pompe, el Dia del Nen aquí a Espanya, i aquesta setmana és la Setmana Mundial de la Creativitat i la Innovació. Parlem del Dia Mundial de l'Art. Des de l'any 2012 celebra cada 15 d'abril el Dia Mundial de l'Art, una data que busca donar a conèixer la importància que té l'art i, sobretot, el pensament creatiu per a l'evolució del pensament humà i la resolució dels problemes que ens afligeixen. La celebració la va proposar l'Associació Internacional d'Arts Plàstiques i va ser a partir del 2019 quan es va oficialitzar per part de la UNESCO. La proclamació oficial del Dia Mundial de l'Art va tenir lloc a la 40a reunió de la Conferència General de la UNESCO el 12 de novembre de 2019.
2: Es va establir que fos el 15 d'abril, ja que aquest és el natalici d'un dels artistes més grans de la humanitat, el Leonardo da Vinci. Un home que va ser pintor, escultor, dissenyador, arquitecte, poeta, biòleg i un llarg, etc. Per això se considera l'home del Renaixement. L'art és una de les maneres més evolucionades de l'expressió humana. A través d'ella, l'home pot expressar la seva visió personal sobre allò que li afligeix, l'interessa o simplement li sembla bonic, per mitjà dels recursos plàstics, sonors o lingüístics. Entre els molts avantatges que ha detectat la ciència sobre la pràctica de l'art des de l'edat primerenca, els més importants són: desenvolupa una sensibilitat que permet a la persona desenvolupar un codi d'ètica molt sòlid; ajuda a l'augment de la concentració; permet desenvolupar estructures de pensament molt més complexes; fomenta el desenvolupament de la creativitat tant individual com grupal; promou la tolerància i augmenta la confiança i el concepte auto de l'individu.
1: Qui va néixer un dia com avui? Avui, dintre d'aquesta secció, hi tindrem exclusivament músics. Comencem pel primer tema musical. Va ser el seu primer èxit, Trist però poderós.

Bessie Smith, que va néixer l'any 1894 i va morir el 1937, va ser una llegendària cantant nord-americana de blues coneguda com l'emperadriu del blues. Va començar a actuar en espectacles ambulants abans d'aconseguir la fama als anys 20. Amb una veu poderosa i una presència escènica magnètica, van registrar clàssics com Downhearted Blues, que hem escoltat ara fa un moment, tema trist però poderós, i Nobody Knows You When You're Down and Out, blues clàssic sobre la pèrdua de la fortuna, que escoltarem en acabar aquesta petita biografia. Va influir en molts artistes posteriors de jazz i blues. Va morir tràgicament en un accident de cotxe, només 43 anys. Va ser una de les artistes afroamericanes més ben pagades de la seva època. A més, es diu que el seu estil i poder vocal van influir llegendes com Billie Holiday i Janis Joplin, que fins i tot va pagar una làpida per la seva tomba, ja que Bessie va morir sense cap sepultura digna. Escoltem, doncs, un fragment d'aquesta segona cançó que hem esmentat fa un moment.

0: Estem parlant de Roy Clark, que va néixer l'any 1933 i va morir l'any 2018, que va ser un músic i presentador de televisió nord-americà, famós per la seva habilitat amb la guitarra, el banjo i el violí. Conegut pel programa de varietats Hee Haw, va ser una figura clau en la popularització de la música country als Estats Units. A més de la seva carrera televisiva, va tenir èxits com el que acabem d'escoltar, Yesterday When I Was Young. Era estimat pel seu carisma i el seu gran talent com a músic.
1: A més de ser un músic excel·lent, en Roy era un talentós humorista. Això el va ajudar molt en Hee Haw, on combinava música amb els stickets còmics. També va ser un dels primers artistes country a actuar a la Unió Soviètica durant la Guerra Freda.
0: I ara anem a conèixer un altre tema, que és el rock and roll pur amb tocs de blues.

Dave Edmunds, nascut el 1944, és un guitarrista, cantant i productor galès associat amb el rock and roll, el pub rock i el rockabilly revival. Es va fer famós amb la seva versió de I Heard You Knocking, que acabem d'escoltar el 1970. També va col·laborar amb Nicky Love en la banda Rockpile. A més de la seva carrera en solitari, Edmunds ha estat un productor destacat per altres artistes de rock i country rock. Dave Edmunds és un gran fan de la música dels anys 50 i va intentar durant tota la seva carrera crear el so vintage d'aquella època, tant en les seves pròpies cançons com en les reproduccions per a altres grups. Escoltem un últim tema d'aquest músic, que és Girls Talk, una cançó més pop-rock escrita per Elvis Costello.

Doncs anem a escoltar un altre tema d'un altre autor, en aquest cas que es dedica al country, i escoltarem, doncs, una balada de country soul.

0: Chris Stapleton, nascut el 1978, és un cantant, compositor i guitarrista nord-americà de country, conegut per la seva veu crua i emocionant. Abans de triomfar com a solista, va escriure cançons per a grans estrelles com Adele, George Strait o Kenny Chesney. El seu àlbum Traveler, del 2015, el va catapultar a la fama, seguit de discs com From a From, volum 1. Reconegut per combinar country, blues i rock d'una manera molt autèntica.
1: Encara que molts el coneixien com a cantant, en Chris va començar realment com a compositor. Abans de ser famós, havia escrit més de 170 cançons que van ser enregistrades per altres artistes, incloent-hi èxits del número 1.
0: Escoltem una cançó d'aquest Traveler, que dona nom a l'àlbum, que defineix molt bé el seu estil.

0: I acabem aquesta secció d'avui amb un darrer personatge relacionat amb la música, que el tema que escoltareu segur que el coneixeu ben bé. El diumenge a la tarda el demanaven com poc a poquet.
1: Ai! Fonsi! Tiguai!

0: Luis Fonsi, nascut el 1978, és un cantant i compositor de Puerto Rico conegut mundialment pel seu gran èxit Despacito del 2017 amb Daddy Yankee, que acabem d'escoltar i que va batre rècords d'escoltes i visualitzacions. Abans d'aquest mega èxit ja tenia una sòlida carrera en el món pop llatí amb cançons romàntiques com No me doy por vencido. També ha participat com a coach en concurs de talents i ha estat reconegut amb nombrosos premis.
1: Abans de dedicar-se a la música, en Luis Fonsi va estudiar a la Florida State University amb beca de música. També va formar part d'un grup coral que li va donar una base molt sòlida per la seva tècnica vocal.
0: Escoltarem per acabar aquesta secció del programa No me doy por vencido, una balada molt emotiva i inspiradora.

0: Autors, gèneres, llibres. Amb aquesta secció normalment tenim la Gemma Minguillón, que ens parla de llibres i ens parla d'històries. Però avui, com que és el darrer programa abans de Sant Jordi, que és la setmana que ve el dimecres, m'agradaria parlar de diversos llibres escrits per persones de casa nostra. Poden ser idees per regalar per Sant Jordi. I començaré precisament per la persona que protagonitza aquesta secció normalment, que és la Gemma Minguillón, que ha tret el llibre La pólvora i la plata 1898, de Clic Ediciones. A finals del segle XIX, Josep Pineda, un jove forner de Sant Feliu de Codines, és forçat a embarcar-se cap a Filipines, on Espanya lluita per retenir la seva colònia. Marcat per la pèrdua i un amor truncat, Josep viurà el brutal setge de Baler com un dels últims de les Filipines, enfrontant la guerra amb el cor trencat i una voluntat de ferro. El seu retorn el portarà a Mèxic a la recerca de fortuna mentre intenta escapar-se dels fantasmes del seu passat. Aquesta és una història d'amor, supervivència i redempció a l'ocàs de l'imperi espanyol. Un viatge èpic i commovedor. Us puc dir que els llibres que he llegit de la Gemma ho basen molt en investigació i que són molt històrics. Realment els llibres d'història són molt certs i moltes coses, la majoria, estan molt, molt posades al seu lloc. Parlem ara de Josep Casar, que publica el llibre. Ara li fan el mànec, de Raima Edicions. Li fan el mànec és una expressió irònica estesa arreu de Catalunya que denota incredulitat respecte a l'acompliment d'alguna cosa de la que algú parla. És un recull de 54 històries de Sant Feliu de Codines.
1: Un altre autor, el Cogidesso, que és la Medium, segundo trimestre de Meiga Edicions. Després d'haver enfrontat diversos perills i exorcitat alguns fantasmes que posaven en perill la integritat del món dels vius, Aoko Kuragane, envoltada per la restaurada pau de la quaternitat, comença a tenir altres preocupacions al cap, com trobar feina o bregar amb els sentiments dels seus amics. Res d'això serà fàcil, però el pitjor encara ha de venir. Un misteriós mussol que apareix i desapareix, comença a inquietar a la família d'en Pau. Un altre llibre, de la Raven Peric, Flor de Invierno, Confesiones de una chica trans, de Curucha Ediciones. Aquesta és la història del meu viatge a Ítaca, on només vaig aconseguir arribar quan vaig saber que no era un lloc, sinó la meva realitat amagada. Una altra recomanació és del Josep Cot i Antoni Jimeno, Històries emboscades, contes i rondalles de quan la gent vivia al bosc, d'Ediciones Sidillà SL. Hi va haver un temps que els boscos catalans oferien molts de recursos i molta gent hi vivia i en vivia. Llenyataires, bosquerols, carboners, peladors, roders, traginers. Gent que explicava moltes històries i que també era protagonista de fets que s'han anat transmetent de generació en generació, fins a convertir-se sovint en llegendes situades en un entorn especial i únic, amb aquest regust d'una altra manera de guanyar-se la vida i de viure. En Josep Cot i Antoni Jimeno han entrevistat desenes de bosquerols de gent que vivien al bosc i del bosc. Han aconseguit aplegar tot de contes, d'històries, d'anècdotes i de llegendes que s'explicaven de quan el bosc era ben viu.
0: A Històries emboscades trobareu tot de fets de la vida quotidiana, uns fets que enriqueixen l'imaginari que tenim sobre el bosc a Catalunya. No ens ha d'estranyar que, en certa manera, aquest imaginari encara continuï, més que abans. Avui el bosc ocupa encara una bona part del nostre territori, si bé ja no és sobretot un entorn salvatge on moltes persones estan obligades a passar bona part de la seva vida. Històries emboscades us ofereix desenes d'històries per llegir i per explicar. Ara parlem de la Mila Azcona, les sandàlies d'Agripina, editada per Con M de Mujer. Les sandàlies d'Agripina és un relat de Teresa, una dona en plena crisi existencial que s'enfronta a les pors a través d'un succés esdevingut a Roma fa gairebé 2.000 anys. Ens explica també la història de Marevolus, jove missatger de l'exèrcit romà, i del seu descobriment de l'amor i dels... Però sobretot és una reivindicació d'Agripina i de moltes altres dones de la història que han ressentit com les dolentes de la pel·lícula, com cruels, perverses i manipulades. a la novel·la se n'ofereix una altra versió. Una dona que des de petita va viure una història de terror, violència i impotència. Les sandàlies de Gretina és una novel·la captivadora que combina magistralment elements contemporanis amb la riquesa històrica de l'imperi romà i ens parla de temes universals i intentats. La família, la sororitat

0: el protagonista, el jove Sabata, juntament amb l'Antoni i el Marçot, el seu amic de l'ànima, viu en aquest període com un innovador des dels llocs estratègics de la institució de Caldes de Montbui. La revolució del setembre de 1868, la primera república espanyola i la tercera guerra, agafen els tres joves en plena creixença física i intel·lectual. I, instintivament, s'acompanya l'amor i les idees republicanes. Un retrat sorprenent de la revolució del país en un període històric del segle XIX.
1: M'agradaria també destacar la filla de Xavier Sierra, que va traduir el pla i el volum de Sant Jordi, i que també Xavier Sierra va traduir la primera, per tant, no és de Sant Feliu,

pinzelladeta en Jordi, i fins aquí el programa d'avui. Personatges, lletres, músiques, esdeveniments, tertúlia, tot forma part d'aquest A Cau d'Orella. A més, per on acollirem que els dimarts cada 15 dies i podeu escoltar el 107.2

Thank you.

això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.